T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Radio Pego, www.radiopego.com.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego. It's got
2: to be. Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Radio Pego. Perquè la música és vida.

0: Héctor, para.
1: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Radio Pego, @Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
0: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
2: Clame a tu.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

Terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, proseguint d'en peus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. Vinc de la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la moma, jupetinges, pardenyes, fandangos i jotes, vinc de malaguenyes, vinc de...

Vinc d'un llegat de lluita inesgotable, històries prohibides que no ens explicaren, el Mansur a la RAC, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades, segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren. Vinc

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres -podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
2: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre dins.

Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33. 107.8.

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
3: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
1: Uneix-te a la llista de difusió d'Infojove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb Infojove Pego.

0: Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas PEDU agraeix la teva solidaritat.
1: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
0: PEDU celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de PEDU. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de PEDU.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de PEDU en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio PEDU.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pego. El donem el bon dia, ens trobem a dijous 11 de juny. Arrenquem amb una nova jornada musical, ja sabeu, carregada de grans èxits, grans clàssics, temes del record, cançons inolvidables. La música d'ahir, d'avui, de sempre, és la que ens acompanyarà tota la vida. Perquè ja sabeu que n'hi ha veus inesborrables i cançons que formaran part de les nostres vides mentre nosaltres viscam. Per començar i arrencar avui la nostra selecció musical, ens quedem situats a l'any 1958.

Exactament, ho fem disfrutant d'aquest grup estadounidenc com van ser The Four Preps amb aquest Big Man, una cançó que ens parla sobre la falsa arrogància i l'arrepentiment. Narra la història d'un home que després d'una ruptura fingeix ser fort e independent, però que finalment es dona compte de que el seu orgull tan sols era una fachada, una façana. Big Man, el gran home.

I seguim amb altres grups, altres veus que han fet història en el món de la música. Moment ara per quedar-nos situats a l'any 1960, escoltant a Chuck Berry. Aquest grandíssim cantant afroamericà del rock and roll, al qual recordem avui amb aquest Lady Rock.

0: La música és el millor record que es pot dur a reviure temps passats. Viu-los amb nosaltres al Despertino de Radio Pego.
1: Ay, en ella tanto sole, tanta pizza y tanto amore. Sole, pizza, amore, caro,
2: i adentrats en això de 60, moment ara per a disfrutar d'aquest tema popularitzat per Enrique Guzmán. Descriu de forma poètica la creació del ser humà. 100 quilos de barro.

Ahí ya sabe, Mandy, disfrutando de la voz de Enrique Guzmán, a esos 100 kilos de barro. Y ahora momento per gaudir d'aquest famós duo, el duo dinámico, amb un missatge ocult. Es tracta d'un tema festiu i purament comercial, ja lançat en la dècada dels 60, exactament any 1962. Amb tan sols tenia una finalitat. La principal era entretindre, promoure la diversió e impulsar ese nou ball de moda com era el twist. Així, nosaltres recordem el duo dinàmico, Manuel i Ramon, bailando el twist.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer aquest número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'aire, el dimecres 10 de juny. Va ser el 85.677 de la sèrie el 43. Repetim. Número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 8, 5, 6, 7, 7 de la sèrie 0, 4, 3.
2: Llévame a volar hasta la luna, quiero ir.
1: La música és poderosa. Escolta'ns en qualsevol moment del dia. Radio Pego, la teva ràdio.

seguim amb més bona música. És moment ara, doncs, per escoltar aquesta meravellosa versió popularitzada per Charles Aznavour d'una d'aixes peces romàntiques que exploren la intensitat, vulnerabilitat i el desgast emocional d'un amor que pareix que ha ja, doncs, sobrepassat un poc hasta l'obsessió. Ens quedem gaudint d'un clàssic del 66, Charles Aznavour, de Creerte Así.

I de la veu del grandíssim Charles Aznavour a la veu d'aquesta polifacètica catalana. Any 68, ens quedem avui escoltant el tema senzillament amb la Núria Feliu.

0: Un cel blau. Un parasol roig. Una tovalla a la groga. Una excursió a una cala. Una becadeta a l'ombra. Un poal i la seva pala. Un biquini al vent. Un llibre a la platja. Un sentir que es para el temps. Un gelat a la vesprada. Uns peus a la duna. Un sopar que acaba a la una. Una sí, un ara. I una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
1: Amor. Amor. My love.
2: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino.
1: Amor.
2: I des del nostre Despertino passem a escoltar el gran cantant, compositor, poeta, escriptor, el grandíssim Joan Manuel Serrat. Any 1970 arribàvem Senyora, una cançó en la qual doncs podríem dir que es dirigia a lo que era la seva futura sogra per a dir-li i confessar-li de que era un lladre perquè li havia robat el cor a la seva filla.
3: Senyora.
2: Señora,
3: soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno.

Així recordant, senyora, de Joan Manuel Serrat, i ara passem a gaudir d'una grandíssima cantant americana, una gran cantant vocal del soul. Escoltem a Sandra Richardson. Exactament, també ja ens quedem situades a l'any 71 per poder escoltar i recuperar aquest clàssic, I Feel a Song.

Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. Des de la 107.8 de l'FM, moment ara per escoltar aquest Big Steal or Borrow. Rendir, robar o demanar prestat. Exactament, és el tema que ens arriba de la mà de New Shakers. I gira principalment en torn a la desesperació, el sacrifici extrem per poder aconseguir un objectiu i poder així, doncs, eixir endavant. Recordem aquest clàssic del 72.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I és que ens alcem doncs, amb un cel encara prou carregat de núvols i algunes gotes disperses, almenys les que tenim així encara en el poble de Pego, a moltes comarques del sud de València, nord d'Alacant i també en punts de Girona. Durant les primeres hores d'aquest matí, doncs no descartem algun ruixat feble i molt dispers, sobretot en aquestes zones més pròximes a la costa, però en general seran precipitacions poc importants. La tendència per avui serà que els núvols vagin obrint-se i el sol acabi guanyant protagonisme durant el migdia i la vesprada. Tot això vindrà acompanyat d'una clara pujada de les temperatures, una recuperació que continuarà també durant els pròxims dies i que ens deixarà de nou un ambient plenament estiuenc durant el cap de setmana. Les màximes tornaran a enfilar-se especialment a les comarques interiors del territori valencià, mentre que a Catalunya i les Illes Balears també recuperaran temperatures més pròpies del mes de juny després d'aquest lleuger descens que hem tingut en els últims dies. Però si hi ha una cosa clara i que tenim que vigilar, és aquest xicotet embossament d'aire fred que es despenjarà durant el diumenge cap a l'oest de la península. Segons indiquen els models actuals, entre dilluns i dimarts de la pròxima setmana podria acostar-se cap a la Mediterrània i afavorir el desenvolupament de tempestes. Ara bé, parlem d'una situació molt delicada de modelitzar. Es tracta d'un embossament menut, amb molt poca entitat, i això fa que siga pràcticament impossible saber en antelació quines comarques seran les més afectades. De moment, els models apunten a unes tempestes molt localitzades. Però ja sabeu que en aquestes situacions els detalls doncs, no es poden concretar fins que entren en joc els models mesoescalars i falten poques hores per a aquest episodi. Per tant, tot apunta que la pròxima setmana tindrem un horatge un poc més rebolicat, variable i entretengut. Seguirem molt pendents d'aquest recorregut final, d'aquest embossament d'aire fred que podria tornar a portar-nos tempestes.
2: Eso beso, that kiss. Eso beso, ooh, your kiss.

petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8. Estàs en el Despertino de Radio Pego. Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss. Moment ara per escoltar aquesta grandíssima tema d'Elton John, Candle in the Wind. Una vela en el vent representa la flama brillant però extremadament vulnerable i fàcil d'apagar. Passem a gaudir i a escoltar aquesta poderosa balada amb la veu inconfundible d'Elton John.

Fantàstic tema en gran record, Elton John, amb ese Call in the Wind, una vela en el vent. Seguim disfrutant de més èxits. Moment ara per gaudir d'aquesta veu del country pop. Es quedem gaudint de Ray Stevens i a més recuperem aquesta Everything is Beautiful, una cançó que transmeteix un missatge universal sobre com mirar més enllà de les diferències superficials, apreciar la bellesa i el valor de cada ser humà. Tot és meravellós, tot és preciós, tot és hermoso, everything is beautiful.

No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. I don't know why I love you, but I do. A tan sols 10 minuts per arribar a les 9 del matí, seguim escoltant velles cançons, per supost. En aquesta ocasió ho fem gaudint d'una balada romàntica del grandíssim cantant valencià Joan Bau. Ens quedem situats a l'any 1976, avui recordant-lo amb el seu tema titulat Fantasia. Una cançó que es parla, doncs, d'un amor fugaz e idealitzat. Descriu la nostàlgia d'un romans apassionat que va marcar la vida del protagonista deixant una petjada imborrable a pesar d'haver sigut molt breu. Fantasia, Joan Bau.

Fantasia, amb la veu de Joan Bau, i del 76 al 78, moment ara per disfrutar d'un cantautor italià com és Pupo, també amb una altra gran balada romàntica que ens parla sobre devoció i dependència emocional. Sempre tu.

Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. I donem per finalitzada aquesta primera hora musical, tanquem els anys 70, escoltant avui un mal somni. Ho fem escoltant el trio català La Trinca. Aquells

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
0: Arrenquem en aquesta segona hora musical des de la 107.8 de l'FM. Ja sabeu, es trobeu en el despertino de Ràdio Pego en aquest dijous 11 de juny. Si t'acabes d'incorporar, sigues benvingut, benvinguda. Moltíssimes gràcies per sintonitzar-nos i, per supost, com cada dia, rep salutacions cordials de qui et parla, Mapi Domènech. Arrenquem els nostres 80, avui doncs rescatant tot un clàssic dels Beatles. En aquesta ocasió, ve versionat i adaptat a l'espanyol per Los Mustang, Cuando Tenga 63.

I de los Mustang seguim amb veus espanyoles, en aquesta ocasió amb la grandíssima cantautora Mari Trini, amb una balada romàntica que ens parla sobre l'amor incondicional i etern. Una cançó que va popularitzar a l'any 1981. Te amaré, te amo y te querré.

0: I de la veu de Maritrini a la veu del grandíssim cantautor català, sí, sí, comença Ramon Muntaner, exactament, també, i ens quedem situats avui a l'any 1982, recordant-lo amb la plaça del Diamant.
1: Cançons fàcils de cantar.

I de la veu del cantautor català Ramon Muntaner, a la veu d'aquesta coneguda i emblemàtica cantant veneçolana. Coneguda com la primeríssima, ens quedem avui situats en el 83, recordant a Mirla Castellanos amb Maldito Amor.

0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: I des de Ràdio Pego seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió ho fem gaudint d'una grandíssima cantanta britànica coneguda com Alison Moyet. Exactament, en aquesta ocasió doncs, la recordem amb una preciosa balada que parla sobre la naturalesa tòxica, la hipnòtica i l'obsessiva de l'amor. That old devil killing love. Eixe vell dimoni anomenat amor. A ritme de jazz.

A ritme de jazz arribava Alison Moyet presentant-nos aquesta preciosa balada, com havíem presentat a aquest dimoni anomenat Amor. Anem a canviar de sil·la. Moment ara per gaudir d'aquest trio de fèmines. Exactament, arriben celebrant el poder feminisme, la bellea i aquest desig. Així arriben les Bananarama amb el seu gran èxit del 86. Un tema en realitat tot un clàssic de l'any 69, un tema de la banda holandesa Shocking Blue, el famós Venus.

Un grup que ens va conquistar amb la seva música durant la dècada dels anys 80. Si estàvem gaudint avui de la dona de gel de la mà dels Octubre, de l'any 88 al 89, ens quedem escoltant La Unión. Amics, recordem i rescatem el tema Vivir a l'Este de l'Eden, una reflexió sobre la maduresa i l'acceptació.

0: un cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo. Una pregunta, ¿será esto la felicidad? Comunidad Valenciana, actitud mediterránea.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. Avui arrenquem la dècada dels 90 recordant l'inolvidable, únic i genuí cantautor espanyol. Exactament, ens quedem avui escoltant a Hilario Camacho. Amb ella, recordant aquesta obra poètica que explora el conflicte entre el desig juvenil i la repressió paternal. Recordem-me, Cuerpo de Ola.
2: Tienes ya 20

Runaway Train, un tren fora de control, de la mà d'aquesta grandíssima banda, el Soul Asylum, una cançó que es descriu la depressió profunda i l'ansietat. Eixa sensació de perdre el control de la teva pròpia vida. Un èxit tema que sonava l'any 1992 de la mà d'aquesta grandíssima banda de rock americana.

I va ser mare a recuperar un exitós tema del 93, va causar furor aquesta balada, una declaració de devoció absoluta. Un missatge central destaca com l'amor verdader és capaç de superar qualsevol obstacle, canviar els cors i fer que et sentis preparat per conquistar el món. Amb la veu de Celine Dion recuperem avui The Power of Love, el poder de l'amor.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Les 9 i 44 minuts d'aquest dijous 11 de juny seguim viatjant a través de la música Grup Espanyol, el que passem a gaudir en aquesta ocasió amb la veu inconfundible de Carlos Goñins, que anem avui situats al 95 amb Revolver. A més, recordem el tema No va más. Un tema que simbolitza que les cartes del joc ja estan tirades i que de vegades no es pot canviar el passat. Però pareix ser que el protagonista decideix lluitar per la seva relació contra viento i marea, que diuen, resistint les dificultats. Revolver.

0: Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas PEDU, agraeix la teva solidaritat.
1: Ràdio PEDU, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopedu.com.

escoltant aquest superèxit que sonava l'any 1997 i de la mà dels Pets. A través d'una melodia pop, lluminosa, festiva, així arriba amb ternura, humor i un toc d'ironia els personatges d'una barriada, que és el que fa cada un per els matins i ho celebra doncs, amb un bon dia, els Pets.

0: A nosaltres ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final a aquesta segona hora musical. Tanquem els anys 90 escoltant a Joaquín Sabina junto a Fito Páez. Des de l'àlbum Enemigos Íntimos, un treball que ens va presentar l'any 99, escoltem el tema Llueve sobre mojado. La dificultat de canviar el rumb dels aconteixements i l'acceptació amarga de que la situació doncs no millora. Per més que un ho intente.
1: Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado.
0: Així descriu el desgast d'una relació tòxica sobre els errors que es repeteixen una i una altra vegada sense treva. Amb Joaquín Sabina i Fito Páez, nosaltres avui arribem a les 10 del matí.
1: Llueve sobre mojado.
2: Al asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado.

107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

I adentrant-nos en el nou mil·lenni, arrenquem avui el nostre, la nostra tercera i última hora del Despertino d'avui, sempre amb música de l'any 2000 i fins a arribar a la més rabiosa actualitat. Així arribava ella. Debutant en el nou mil·lenni, Macy Gray, aquesta grandíssima veu del neo-soul, a la qual nosaltres hem elegit recordar-la amb el seu style. Una cançó que explora doncs, la lluita interna d'una dona que, a pesar d'haver patit algun maltracte físic o emocional, continua sent incapaç de poder apagar el seu amor i el seu desig per la seva parella. Encara. Style. Macy Gray.

0: and it's much too much.
1: I seguim amb veus conegudes, veus femenines. En aquesta ocasió escoltem el tema Cry, plora, de Mandy Moore. La protagonista reflexiona sobre com ell, la seva parella, oculta realment el que sent, el que el porta a la conclusió de que a vegades els homes, encara que apareguen que són forts o aparenten que són forts, també tenen la necessitat de deixar-se portar i, per supost, de plorar.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego. Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.
1: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
0: Ens quedem situats al 2004, exactament en aquesta ocasió, recordant a Mario Winans, un cantant afroamericà del R&B del gospel, conegut mundialment gràcies a aquesta senzill, I Don't Wanna Know. En aquesta cançó evita confirmar la traïció perquè preguntant detalls del que va fer la seva parella amb l'altra persona diu que doldria més que la duda mateixa, per lo que repeteix constantment que prefereix no saber-ho. I don't wanna know. Mario Winans.

0: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.
1: Moment per adentrar-nos dins de l'àlbum Benvinguts al Paradís, el treball que ens van presentar els Obrim Pas, aquesta gran banda valenciana, en el 2007. Amb ells nosaltres escoltem Lluna de Plata, una cançó crítica de conflictes armats i patiment dels innocents, utilitzant la lluna com un símbol de resistència, esperança i refugi per als barris i pobles que lluiten per sobreviure.
2: Avions de la llibertat, en la nit dels oblidats. Aquestes són els que avui has celebrat, sense espelmes ni fanals, amb la lluna de

Fortuna de Plata. I dels Obrint Pas a la Húngara. En aquesta ocasió ens situem amb ella en el 2008 amb un tema de desamor i un tema que canta junta Felipe Conde, Sin Ti.

Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
1: Deu i 22 minuts, seguim viatjant a través de la música. Moment ara per gaudir d'una preciosa balada després d'una ruptura protagonista d'Ivy Bustamante. Es tanca amb el seu dolor i perd la confiança en si mateix. Me salvas.
2: Recibo del amor de nuevo una lección. Me señala el camino de regreso hasta el dolor.

Des de l'àlbum Mio, així estàvem escoltant aquesta balada intensa sobre la vulnerabilitat, el desamor i la dependència emocional. Me salves amb la veu de David Bustamante. I del 2011 al 2012 ens anem ara ràpidament a disfrutar del tema Claridad. Amb claretat és la súplica que demana Luis Fonsi per poder recuperar la lucidesa i la tranquil·litat mental per no seguir somiant amb aquesta persona. Una lluita per poder eixir de l'obscuritat, la tristesa, la dependència emocional i trobar per fi la pau i la lliberació. Demana claritat. Luis Fonsi.

0: un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
2: Des de Ràdio Pego donem a veu en aquesta ocasió aquesta dueta australià com són els Empire of the Sun, amb una oda de nostàlgia, de llibertat de la joventut i la profunda connexió humana. El tema We Are the People.

0: Ahir sabem escoltant aquesta dueta australià, els Vampire of the Sun. I en aquesta ocasió passem a disfrutar de la banda, catalana, els Catarres. Exactament, també ens quedem situats en el 2015, des del seu treball Bing Bang. Els escoltem amb aquesta cançó que ens parla de la llibertat, el viatge, la resiliència emocional.
1: Si ser una mica més bella.
0: Ens transmetix el missatge de deixar portar... i deixar marxar el que no ens abellisca, el que ens pese, superar les pors, atrever-nos a viure ara amb valentia. Una cançó que ens convida a florir, a trobar la pròpia llum i avançar amb esperança cap al futur. Com havíem dit, ens quedem amb els Catarres, estels al vent.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Seguim amb més bona música, seguim escoltant i rescatant grans èxits. En aquesta ocasió ho fem escoltant el cantant danès Christopher, que en aquesta ocasió doncs compta amb la col·laboració del duo noruec Madcon. Arribaven el 2016 presentant-nos el tema Limousine, un tema pop optimista, rítmic, que tracta doncs, de sobre eixe desig mutu, d'atracció física, de vida d'excessos i de...

Anem a canviar d'estil. De moment ara per escoltar aquest gran grup espanyol de la indie pop. Ens quedem situats al 2017 escoltant a Sidonie amb el tema anomenat Siglo XX, per supost de rendir homenatge, tribut al segle passat, mencionant figures i elements que van marcar doncs la història i l'art. Escoltem aquesta Siglo XX, Sidonie.

0: Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
1: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
0: Arribant cap a la recta final del nostre magazín matinal d'aquesta jornada del dijous 11 de juny, ens anem ara amb un tema del raper canari Don Patricio, que en aquesta ocasió doncs, comptava amb la col·laboració de Cruz Cafen, Cafuné. Exactament, un tema que ens parla de desamor, però amb un to irònic, alegre i despreocupat. Recuperem aquest exitós tema que sonava en el 2019 i portava per títol Contando Lunares.
2: Espero que disfruten del disco de Patri.

Don Patricio, Junta Cruzan, Cafuné, contando lunares. I del 2019 al 2021, aquesta ocasió, passem a recordar un beso d'improviso, un tema interpretat per la grandíssima cantante espanyola, Ana Mena, que en aquesta ocasió doncs, comptava amb la col·laboració del raper italià Rocco Hanza. Un himne animat, un tema pop, de temàtica romàntica i molt estiuenca.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: I ara sí que ens ha arribat el moment de ficar punt i final i ens acomiadem amb un tema del 2024. Obeses i Magalí Saré. Arriba ben amb el tema Potser ho hauríem d'haver vist. Amb aquesta cançó una servidora diu adeu desitjant-li a tots que acaben de passar una feliç jornada. Que ja sabeu que demà doncs tenim una propera cita que us espere puntuals com sempre a les 8 del matí en el Despertino de la 107.8. No en falteu. Sigueu feliços. Ciao.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
1: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
3: Cuando me dice que pare.
4: O que quiere irse a casa.
5: Cuando no dice nada.
3: Pero veo que se agobia.
4: Todos sabemos lo que significa no.
5: ¿No?
3: Si no entiendes un no,
4: eres un potencial agresor sexual.
5: No es no.
2: Respeta los límites, ¿sí
3: o sí?
5: Gobierno de España.
0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
6: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
7: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: El tranvía de Radio Pego.
1: Lo millor de l'actualitat musical
2: amb Carolina Ferrer.
0: Puja al tranvía de la 107.8, Radio Pego.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics i amigues? Espero que estigueu mel de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 FM i ara aquí vos parla Carolina Ferrer. Dijous 11 de juny de 2026, dijous de Mercat a Pego, però passat per aigua, així que és el que hi ha, que hem de fer. Ara mateix, les 11:06 minuts, comença el nostre viatge amb el tramvia viatge. Tramvia que va per tot arreu del món, com sabeu, i que vos porta tota l'actualitat musical, els temes que en estos moments estan en lo més alt de les llistes, estan copant-les, i les novetats que van arribant. Avui anem a començar per una d'elles, i és que fa només dos dies vam escoltar esta cançó i vam dir ja té a Alex Warren un altre número 1. Està imparable l'artista i ara acaba de presentar este nou tema anomenat Passenger. Així de bé comencem amb Alex Warren.

Àlex Warren, Passenger. I així tenim a Drassen i a Abril, que per cert Abril és una de les artistes que podrem veure el dia 19 en el concert de Rocky des del programa de les festes de Pego. Un luxe. Així els tenim els dos angelets.

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Al matí, puja't al tramvia.

És el nou single de Taylor Swift, té sembla de cap a les llistes, I Knew It, I Knew You. Anthony Zeta, Pablo Alborán, i així estan els Besos Dorados.

Bueno, la veritat és que està que se n'és Dani Corbalan, tema que trau, la veritat és que és fantàstic. Heart of a Demon és lo nou. Flashy Ice Cream, esta nova cançó, Imagina.

0: día normal en los Estados Unidos.
1: Buenos días.

Actualitat musical al tramvia de Ràdio Pego. 107.8 de la FM.

the Stars, ahí estan les estrelles en And the Star de Rolling Stones, des del seu treball Foreign Tones. Més novetats, Art de Bogotà, Instrucciones.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
1: Chicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
2: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
4: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Tame Impala, Jenny, i ara s'ha incorporat al tema Boys Noise, Dràcula, si tenim l'èxit. Bizarrap i Daddy Yankee amb el Music Sessions 66.

Teddy Swims, Mr. Know It All, el senyor que ho sabia tot. Leire Martínez, des del seu treball, nou àlbum, Històries d'aquella niña, Cabeza de ratón.

0: cabeza de ratón.
1: El tranvía, lo mejor del panorama musical.

Dua Lipa and Don't Often Nera, un tema que ara ix en directe perquè està de gira amb els seus èxits més importants. I aquesta és la música de Bèrnia i el Diluvi junts, l'estiu.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Actualitat musical. Radio Pego.

0: Knife.
1: Escolta el millor de la música. Deixa portar per el so del tramvia. I la sense covid del teu dial.

Els BTS amb Suim des d'Arirang, el seu nou treball, i pràcticament ja per a posar punt i final al nostre tramvia, tenim a Alfred García i és d'èxit anomenat Mateo.

0: Hola, com esteu? 24è dia lectiu de vaga indefinida en l'educació pública, últim d'esta convocatòria perquè ahir els docents, les docents van decidir doncs, posar almenys en pausa esta convocatòria de vaga, suspendre-la i pot ser al setembre reprendre'n el calendari. Però de moment, com diem, avui és l'últim dia efectiu de vaga i, de fet, les negociacions s'han reprès este matí a la Conselleria d'Educació. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. PEGO dona suport a les famílies que compten amb algun membre amb trastorn de l'espectre autista. Dimarts 16 de juny a les 6:30 a la Biblioteca Carmen Alemany Vall s'organitza una conferència titulada Del diagnòstic a l'acompanyament, com les xarxes de suport transformen l'experiència de les famílies amb TEA. La realitat és que moltes vegades es troben sense suport familiar, amb prejudicis, amb por al que diran, i davant d'esta realitat la Mancomunitat de Serveis Socials de PEGO i les Valls dona resposta a les demandes per facilitar eines i estratègies que contribuïsquen a millorar la quotidianitat. Les notes de les PAU es publicaran divendres 12. Serà a partir de la 1 del migdia en la plataforma habilitada per a tal efecte per la Generalitat. Els dies 15, 16 i 17 de juny es podran sol·licitar revisions fins a les 2 de la vesprada. Dilluns 15 de juny també s'obri el període de preinscripció de graus. Es presenta a PEGO Caminar, Veure, Assaborir i Contar. El compromís d'Antonio González Pomata, 1926-1996, amb les comarques i la gastronomia d'Alacant. És un assaig biogràfic editat per l'Institut de Cultura Juan Gilalbert, escrit per Maria Tormo Santamaria i Josep Bernabéu Mestre. Té com a objectiu ajudar a entendre moltes de les transformacions que va experimentar la societat alacantina entre les dècades de 1950 i 1990. I la 13a Gala de l'Esport, recordem que és este dissabte 13 de juny, després de l'ajornament de divendres passat per la pluja, que no va deixar de caure de manera molt fina, com avui mateix, durant pràcticament tot el dia. Al voltant de 1.300 persones estan cridades a reunir-se de nou al recinte multiactivitats La Trilladora a partir de les 8 de la nit per a donar reconeixement a l'esforç de tot un any practicant esport, siga quin siga.
1: Els informatius a Ràdio PEGO.
0: PEGO aprofundirà sobre el trastorn de l'espectre autista dimarts que ve, 16 de juny. La Mancomunitat de Serveis Socials de PEGO i les Valls organitza la conferència del diagnòstic a l'acompanyament com les xarxes de suport transformen l'experiència de les famílies amb TEA. Després de detectar-ne la necessitat en parlar amb famílies que tenen al seu sí alguna persona amb aquest trastorn. I és que el trastorn de l'espectre de l'autisme és una condició del neurodesenvolupament que afecta a la configuració del sistema nerviós i també al funcionament cerebral. És que

0: caracteritza per donar lloc a dificultats per a la comunicació i interacció social i per la, la flexibilitat del pensament i de la conducta de la persona que el presenta. Cal dir, però, que tot i que comparteixen diagnòstic, cada persona autista és diferent i que té les seues pròpies capacitats, necessitats i interessos. Més de 450.000 persones a Espanya, el que representa un 1% de la població, està dins aquest espectre autista. Això impacta en prop d'un 1,5 milió de la població de l'Estat, segons informa el Centre Espanyol sobre el trastorn de l'espectre autista. Si parlem de diagnòstic infantil i juvenil, segons l'anàlisi d'Autisme a Espanya, a partir de dades del Ministeri d'Educació, que corresponen al curs 2023-2024, a Espanya hi ha 91.877 estudiants diagnosticats amb TDA en l'ensenyament no universitari, un 17,7% més que el curs anterior. Algunes de les famílies amb fills o filles amb TEA han traslladat al personal de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls sentir-se poc acompanyades, com explica l'educadora social Raquel Nadal.
1: Naix un poc, sobretot, per demanda, val? Perquè ens trobem algunes famílies amb xiquets amb trastorn de l'espectre autista que, com que ho necessiten, val? Com que es troben, no sé si la paraula és poc acompanyades, però com que en les escoles, per desgràcia, per moltes voltes per falta de formació i un poc també per tot el que reivindiquen ara amb la vaga, no arriben a aquestes persones, no saben com atendre-les o no tenen suficients recursos. Ens trobem també que l'entorn que envolta aquestes famílies moltes voltes per desconeixement, per estigmes, per prejudicis, tampoc recolzen el que caldria a estos xicons. No deuria ser, però encara és com un poc tabú. No passa en totes les famílies, però sí que ens trobem en algunes. No vaig a dir que el meu fill té TEA, ho porten en secret, com si fos algo roïn, i és un poc per evitar el que parlem, no? El sentir-se juzgats, el què diran, el van a mirar raro al meu fill. Ens han trobat també que s'han sentit desplaçats quan s'han enterat de que la seva filla o el seu fill té TEA, s'han sentit desplaçats per part dels companys de classe. És molt difícil. I vam pensar que era important com donar-los un suport a les famílies.
0: La conferència del diagnòstic a l'acompanyament, com les xarxes de suport transformen l'experiència de les famílies amb TEA, està programada dimarts a les 6:30 de la vesprada i serà impartida per Carolina Tume, és neuropsicòloga infantil de Neural Kids, que és un centre especialitzat en neurodesenvolupament infantil, amb qui s'ha coordinat la Mancomunitat per a organitzar, com dèiem, esta activitat.
1: Se'ns va ocórrer coordinar-nos amb Neural Kids de fer una xerrada, sobretot per a les famílies, val? Per a que es senten acompanyades i en general per a tota la població, no? És una xerrada que va oberta a tota la població que vulgui assistir. Està més enfocada que res per a les famílies, però els professorats són benvinguts, amics, amigues, gent del poble que li pugui interessar el tema. Vull dir, és algo que està oberta a tots, a qualsevol tipus de persones que els interessa aquest tema.
0: El nombre de xiquetes i xiquets identificats amb TEA en el sistema educatiu creix a un ritme d'entre el 14 i el 18% anual, com hem assenyalat anteriorment. Aquest augment s'afegeix als motius que han portat a l'organització de la conferència de dimarts 16 de juny, segons indica Raquel Nadal. I entre els motius d'aquest augment diagnòstic està que hi ha més formació en pediatria, en educació i en salut mental. De fet, informa Nadal que als 18 mesos hi ha una revisió pediàtrica on es fan les primeres preguntes per a detectar si hi ha un possible TEA. Tot i que segueixen existint reptes en la detecció, que es puga identificar de manera precoç contribueix a poder començar un tractament primerenc.
1: En els últims anys estem trobant-nos cada volta amb més famílies que tenen algun menor o alguna menor amb aquest trastorn. I clar, parlàvem, quan ens coordinàvem Neuralquix, parlàvem d'aquest sobrediagnòstic que és esdevingut pues, per diverses causes, com per exemple pues, que ara disposem de moltes més ferramentes, n'hi ha molt més coneixement sobre aquesta malaltia, aleshores fa que també n'hi hagi més diagnòstics dels que n'hi havia fa uns anys enrere. Per exemple, a l'any i mig, als 18 mesos, hi ha una revisió per al bebè i ahir és quan fan les primeres preguntes sobre un possible TEA, no? Que vull dir que és algo que ara està molt en el punt de mira i que per tant fa que també hi hagi més diagnòstics i puguen ser tratats a temps i donar-los les ferramentes que necessiten, els suports i els recursos que necessiten per a poder portar una vida completament plena i com una altra persona, no? Que no senten juzgats, que no senten diferents. Vull dir, és un treball, és una tasca molt dura que des de les escoles estan intentant portar a cap davant de la millor manera possible en les ferramentes i els recursos que disposen, que no són suficients. Nosaltres, des de la nostra part, doncs, vam veure interessant, vam pensar que era una ferramenta més de la que podíem aprofitar i posar a la disposició de la família i del professorat i de totes les persones que els poguera interessar.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: La Conselleria d'Educació i els 5 sindicats de docents de l'ensenyament públic no universitari s'han reunit de nou este matí de dijous en una nova taula de negociació, la que fa 12 des de l'inici de la vaga indefinida, que ja fa més d'un mes que es va iniciar, recordem que era 11 de maig, i avui es compleixen 24 dies lectius de vaga, però serà l'última jornada efectiva de la mateixa, tot i que a Pego tot el món ha treballat ja a les tres escoles públiques del municipi, Ambra, Carolina Sala i Rosalia Bon Dia. Avui tampoc hem pogut tindre dades de l'IES Enric Valor, però el que és cert és que les tres escoles doncs, ja han reprès la normalitat respecte als dies anteriors. La trobada d'este matí ha estat marcada pel rebuig majoritari del sector a l'última proposta d'acord de l'administració autonòmica i la decisió de suspendre temporalment esta vaga, de la qual ja es va despenjar fa setmanes AMPE i CESIF, tot i que de moment no es desconvoca la vaga, sinó que se suspèn. La novetat més destacada de moment és que hi ha una entesa quasi total en un dels 8 punts que reivindiquen des del sector docent, el referit a la reducció de la burocràcia que 4 dels 5 sindicats han signat. L'STPB, CESIF, UGT i Comissions Obreres han acceptat ratificar l'acord parcial en esta matèria, que és la que més consens ha suscitat en les últimes setmanes de negociació i ha remarcat que la majoria dels docents s'han posicionat a favor de la proposta en la consulta realitzada els últims dies. De fet, la majoria sindical que ha consultat als seus afiliats i afiliades, STPB, Comissions Obreres i UGT, doncs pràcticament tots, el 87%, va votar que no volia continuar com fins ara amb la vaga, sinó suspendre-la, però pràcticament 9 de cada 10 dels participants ha acceptat signar aquest acord sobre burocràcia. Estaven a favor el 82%. CESIF considera la proposta millorable, l'acord puntual, però ha assegurat que l'aprova per responsabilitat. I AMPE, per la seva banda, ha insistit a reclamar un calendari d'implantació de les mesures i que tots els centres compten amb el personal administratiu suficient. Per això, de moment, ha decidit no signar este bloc. La proposta de salaris, que contempla un increment progressiu de les retribucions fins a arribar a 200 euros mensuals el 2028, ha obtingut un 90% de rebuig entre els docents dels sindicats majoritaris, mentre que el 84% no accepta signar el text parcial de l'ensenyament en valencià. Així mateix, un 67% de les votacions considera més adequat interrompre o desconvocar la vaga i dins d'aquest percentatge un 71% opta per suspendre-la per a continuar les mobilitzacions en qualsevol moment sense preavís. Els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT han acudit a la cita d'avui disposats a seguir a aconseguir que es reobriga la negociació per a elaborar un document final el més satisfactori possible. I paral·lelament a aquesta reunió, a partir de les 9 del matí, s'ha celebrat una nova concentració enfront de la Conselleria d'Educació que ha estat massiva, com totes les que s'han convocat fins ara, i a les 12 del migdia han partit en manifestació cap a la plaça de la Mare de Déu, on a nit es va alçar l'acampada de protesta que mantenien un grup de docents des de l'1 de juny, en consonància amb la filosofia de reivindicació del personal docent a la Conselleria d'Educació. Per tant, com diem, hi ha moviments i, en principi, a partir de demà ja no farem seguiment de la vaga perquè aquesta, de moment, s'ha suspès.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I no deixem l'educació, però ara expliquem que l'alumnat que s'ha presentat a la prova ordinària de les proves d'accés a la universitat podrà consultar les notes a partir de demà divendres, 12 de juny, a partir de les 13 hores. Recordem que de l'IES Enric Valor de Pego es van presentar 54 alumnes a l'ESPAU, 49 debutaven i 5 es presentaven per a pujar nota i intentar aconseguir una que s'ajuste més al grau que ambicionen cursar. O podran fer esta consulta de notes a partir de la plataforma que ha habilitat la Generalitat per a l'ocasió, i per a accedir-hi només caldrà introduir les credencials personals. D'altra banda, dilluns 15, dimarts 16 i dimecres 17 de juny, la setmana que ve, es podran sol·licitar revisions fins a les 2 de la vesprada, i entre dilluns que ve, dia 15 de juny, i divendres 3 de juliol, es podran realitzar les prescripcions universitàries. La publicació de l'alumnat admès en cada grau serà a partir del 10 de juliol a les 11 del matí. L'alumnat, d'altra banda, que realitza les proves d'accés a la Universitat Extraordinària de juliol, podrà matricular-se en la prova entre el 15 i el 18 de juny. Les PAU es realitzaran entre el 30 de juny i el 2 de juliol. I les notes d'esta PAU extraordinària es publicaran el 7 de juliol a partir de les 5 de la vesprada.
2: Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
0: Un apunt del món empresarial. Avui l'oficina Accelera Pime de FEMPA torna a Pego amb la col·laboració de CREAMA i de l'Ajuntament de la localitat per a acostar eines pràctiques de digitalització al teixit empresarial del municipi. En esta ocasió, amb el curs Gestiona les teues xarxes socials amb intel·ligència artificial, dirigit a pimes, micropimes, persones autònomes i emprenedores per a ajudar-les a descobrir com la intel·ligència artificial pot convertir-se en una aliada per a comunicar millor, per a estalviar temps i també per a planificar amb més criteri. La cita és de 3:30 a 4:30 en l'aula de formació de CREAMA Pego.
2: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: La La Casa de Cultura acull demà divendres 12 de juny la presentació de Caminar, veure, assaborir i contar, el compromís d'Antonio González Pomata 1926-1996 amb les comarques i la gastronomia d'Alacant. Es tracta d'un assaig biogràfic que contempla, que complementa, podríem dir, l'exposició Menjars de la Terra, el llegat gastronòmic de González Pomata, que es pot visitar fins al 28 d'octubre a l'última planta de la Casa de Cultura. L'assaig ha estat escrit a quatre mans, les de Maria Tormo Santamaria i Josep Bernabeu Mestre, subdirectora i director de la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic. Tots dos han plantejat esta monografia com una eina per a ajudar a entendre moltes de les transformacions que va experimentar la societat alacantina entre les dècades de 1950 i 1990, atès que el periodista especialitzat en gastronomia va ser com un notari del que esdevenia el sector primari de la província, com ho descriu el pegolí Josep Bernabeu.
3: Va ser un notari, en certa manera, a través de seus reportatges periodístics, primer en la premsa sindical de l'època, després en el periòdic Informació, de totes aquelles transformacions que estava patint des del punt de vista socioeconòmic, sobretot el sector primari de les comarques d'Alacant.
0: I és que Antonio González Pomata va recórrer cada comarca a la cantina, el que li va permetre adquirir una mirada global de la situació, una mirada que no va amagar la crítica de la realitat sobre la qual informava, primer en l'àmbit del sector agrari i més tard en l'etnogràfic, el turístic i el gastronòmic, segons apunta Bernabeu Mestre. El seu treball en el suplement Informació, el suplement que va traure Menjars de la Terra, a partir del 1985, va contribuir a convertir-lo en un referent. De fet, segons explica el catedràtic d'Història de la Ciència, va ser una iniciativa esta del suplement Menjars de la Terra pionera en el conjunt de l'Estat espanyol. El projecte buscava posar en valor les nostres tradicions culinàries i el model de gastronomia de proximitat que les sustenta.
3: A partir de 1985 es produeix una circumstància i és que el periòdic Informació decideix, conforme feia l'altre periòdic en el que competia en la província d'Alacant, que era La Verdad, fer un suplement sobre la gastronomia de les comarques d'Alacant. I van decidir llançar el projecte Menjars de la Terra. Comença en l'any 85 en uns col·leccionables, el primer Menjars de la Terra, que va recórrer totes les comarques d'Alacant i donant a conèixer quines eren els plats més tradicionals, recuperant-los i en una clara voluntat de posar en valor aquest patrimoni culinari i gastronòmic en un moment molt delicat, perquè penseu que estem parlant dels anys 80 on apareix de manera devastadora la irrupció del turisme, estem perdent moltes dels nostres hàbits de vida tradicional que estan lligades a aquesta vida agrària. Penseu que és el moment que hem deixat endarrere les aques i han entrat les maquinetes, no? Entonces, com diu Josep Rosselló, diu, és que quan vam perdre les aques vam perdre moltes coses, i és veritat, perquè hi havia tota una relació en l'entorn, en la natura, molt, que condicionava molt la forma de viure, de menjar, etc. No? Entonces, el periòdic llança este col·leccionable en una clara voluntat de contribuir a posar en valor aquestes patrimoni, aquestes tradicions culinàries i gastronòmiques.
0: Comentava Bernabeu Mestre durant la inauguració de l'exposició Menjars de la Terra que Pego va estar molt present en tots els reportatges i en totes les reflexions d'Antonio González Pomata.
3: Pego va estar molt present en tots els reportatges i en totes les reflexions que va fer Antonio González Pomata. De fet, una de les primeres publicacions que hi fa en l'any 54 és en el Semanari Nacional La Hermandad de Labradores y Ganaderos i és per a denunciar una cacicada d'un oligarca, en aquell moment Oriol Uriguen, fent-se en unes parcel·les de terra d'arròs que estaven productives i que van ser incautades de manera injusta. No? I després, efectivament, en tot el discurs de Menjars de la Terra està molt present Pego, per raons òbvies, perquè d'alguna manera era el referent de la producció arrosera que donava sentit a lo que és el plat més senyer de la gastronomia valenciana, que són les grans varietats d'arrossos. No? Però ell també va dedicar, quan parla, per exemple, d'aquests patrimonis, i ahí tenim alguna foto de l'ermita de Sant Antoni, de l'Exiomo, va vindre moltes vegades a Pego. Pego va estar molt present i cada vegada que feia algun reportatge sobre la província, ja sigui de caràcter etnogràfic, cultural o agrícola, sempre Pego tenia una presència molt important en l'obra d'Antonio González Pomata.
0: Caminar, veure, assaborir i contar, el compromís d'Antonio González Pomata amb les comarques i la gastronomia d'Alacant es presenta, com diem, demà divendres a les 7 de la vesprada a la Casa de Cultura de Pego.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

la meteorologia, que és pareguda a la que hem tingut almenys fins a fa una estona a Pego, doncs la meteorologia no va permetre que divendres passat es poguera celebrar la 13a gala de l'esport a Pego. La pluja va obligar a ajornar-la perquè recordem que té lloc a l'aire lliure. La nova cita és este dissabte 13 de juny a partir de les 8 en el mateix lloc, en el recinte multiactivitats La Trilladora. Eixe dia, al voltant de 1.300 persones es donaran cita per a reconèixer tota aquella persona que d'una manera o d'una altra està vinculada a l'esport, perquè ja sabem que hi ha moltíssimes modalitats, i sobretot el que es reconeixerà és l'esforç de tot el curs per millorar qualsevol aspecte que estiga relacionat amb la pràctica esportiva. Hem de recordar també que durant la gala hi haurà diversos reconeixements, no només per grups de modalitats esportives, sinó també un reconeixement més al que és l'esportista o que ha destacat per alguna qüestió a nivell autonòmic, estatal o fins i tot internacional. Serà el moment dissabte que ve, a partir de les 8, de saber qui són aquestes persones i conèixer un poc més d'elles. Per això, recordem que hi haurà més o menys tot el que estava previst divendres passat, però este dissabte, a partir de les 8, a la Trilladora.

I pel que fa a la previsió meteorològica, suposadament a partir d'ara ja no hauria de ploure, tot i que el cel continuarem tenint-lo enterenyinat per les boires en este cas. A partir de mitjan vesprada el cel estarà pràcticament ras, només quedaran intervals de núvols alts. I les temperatures avui han estat entre els 19 graus de la passada nit i els 27 als que arribarem de màxima. Pel que fa a la precipitació, des de la xarxa d'Avamet indiquen que on més ha plogut a la comarca de la Marina Alta és a l'Atzúbia, i de fet continua plovent, porten 6,2 litres per metre quadrat, i a Forna 4,8. Després tenim el centre de Pego i a les Verdales, on han caigut 2,8 litres per metre quadrat el que portem de matí. Al Musical han estat 2 litres i mig, i ja després li segueixen en xifres bastant més baixes el Refugi de la Figuereta i Benialí, que tenen 1,8 litres per metre quadrat registrats. Després estaria el Sant Jaume a Pego amb 1,6, i el Corral de Rata també al terme de Pego amb 1 litre i mig. Pel que fa a demà divendres, tindrem el cel ras tot el dia amb intervals de núvols alts sense més incidència i temperatures que oscil·laran entre els 18 graus de mínima i els 29 de màxima. El vent bufarà entre 5 i 15 km per hora de component variable, tot i que la component sud estarà bastant present durant tot el dia. Per a dissabte, una situació molt semblant a la de divendres, intervals de núvols sense més importància i temperatures entre els 19 graus de mínima i els 29 de màxima, un vent que bufarà de component nord-est al voltant de 10 km per hora. Diumenge, en principi, pugen les temperatures, superaran els 30 graus, es quedaran en els 31 i les mínimes es quedaran en els 20, i el vent continuarà bufant al voltant de 10 km per hora de component nord-est. Tindrem el cel ras amb intervals de núvols.

Fins ací l'informatiu d'avui, dijous 11 de juny. Com cada dia, moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda i donar-nos caliu. I també comentar que l'informatiu no tornarà demà, sinó que ho farà dilluns 15 de juny per a explicar doncs, diverses qüestions que puguen presentar-se durant estos dies al municipi de Pego o Rodalí. Perquè recordar també que este dissabte a Pego, a partir de les 8 de la vesprada, està la 13a Gala de l'Esport, però durant tota la jornada al Patró se celebra una edició més de la Festa de la Cirera, on tots i totes esteu convidats i convidades a acudir i a gaudir dels diferents actes que hi ha, que hi haurà programats al municipi. Dit això, com diem, dilluns ens tornem a escoltar, mentrestant, que acabo de passar una molt bona jornada i també un bon cap de setmana. Adeu.

Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda, on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

0: Radio Pego, radio de proximitat.
1: Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.
2: A Ràdio Cocentaina, muntanyes de música. Un programa de músiques d'arreu del món amb una selecció musical variada i plural.

Hola, vos donem la benvinguda al programa Muntanyes de Música, un espai de Ràdio Cocentaina que compartim amb la xarxa d'emissores municipals valencianes. El programa d'avui serà dedicat a cançons que parlen de ciutats. El primer tema, Abril en París, correrà a càrrec del pianista i compositor Can Basie. Este tema és del compositor Vernon Dude.

Seguim ara amb el grup portuguès Madredeus, que sempre van tindre la ciutat de Lisboa molt present en les seues interpretacions. Anem a escoltar-los en el tema Mouro en Lisboa. Recordem que la veu solista d'aquest grup era Teresa Salgueiro.

Trio Essence és un conjunt de jazz alemà format en 1999. Estan considerats un dels grups de jazz més exitosos del seu país. El trio està compost per Bernhard Schuller al piano, Stefan Emick a la bateria i Matthias Nowak al contrabaix. En l'última publicació discogràfica li dediquen un tema a la ciutat de Marràqueix, Marràqueix Swing.

El grup Vetusta Morla van compondre la cançó Copenhague en 2009. Tot seguit escoltarem la versió de Valeria Castro junt a Alberto Torres.

I del compositor i violoncel·lista francès Mathieu Saglio anem a escoltar ara Buenos Aires, del seu disc Voices. En ell podrem comprovar com el violoncel sembla transformar-se en bandoneon per marcar els ritmes porteños.

Viatgem ara fins a Berlín de la mà de la cantant Rosalind. Esta cançó va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Perdiendo el Norte de 2015, dirigida per Nacho Velilla, i sona en una de les escenes més romàntiques del film.

Després de convertir-se en un dels músics més renombrats a nivell mundial, Manu Chao va donar l'esquena a la indústria musical, començant a penjar les cançons noves a la seva pàgina web i actuar en sales xicotetes en format acústic. I segueix donant suport a lluites socials de base. Ens interpreta la cançó Rumba de Barcelona.

Anem ara amb el grup Mastreta i el tema Amsterdam, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Asfalto, de l'any 2000, dirigida per Daniel Calparsoro.

I continuem nosaltres així a Ràdio Cocentaina amb el programa Muntanyes de Música, dedicat avui a ciutats de tot el món. Jorge Drexler interpreta el pianista del gueto de Varsovia, el seu àlbum de 2001 titulat Sí.

En el disc, Melodies d'Ultramar del duet Feten Feten inclouen, entre altres, el tema Els zapatones de Quebec. D'este tema conten com els va cridar l'atenció en esta ciutat francòfona el fet de que acompanyaven les melodies amb el ritme dels peus damunt d'una tarima.

Per celebrar el seu 20è aniversari, els Amics de les Arts, grup català d'estil folk-pop i pop d'autor, van publicar el disc 20 anys d'Amics, on inclouen 20 cançons del grup revisitades amb 20 artistes. Junt a Kevin Johansen van interpretar el tema Reykjavik.

En la cançó Madrid, del cantant gallec Xoel López, ens parla de la primera volta que algú arriba a una ciutat desconeguda, de seus carrers, de lo incontrolable del pas del temps.

Los Chicos de Londres és una cançó escrita pel músic britànic David Bowie. Va ser publicada com a la cara B del senzill Rubber Band el desembre de 1966.

Acabarem el programa per Manhattan, l'illa fluvial dins del riu Hudson i també un dels 5 districtes que formen la ciutat de Nova York. El compositor Richard Rodgers va dedicar el tema anomenat també Manhattan a esta illa. L'escoltarem en la versió de la Fitzgerald. Amb ella s'acomiadem de vosaltres. Fins al pròxim programa.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

Un país d'històries, del professor Enric Ramiro Roca. Microrrelats divertits i optimistes que sentirem amb veus d'arreu de tot el país i també de fora. Una excusa per a passar-ho bé, aprendre i reflexionar sobre distints temes. Un país d'històries. Avui, El vestit blau, narrat per Batista Malón de Grau i Carme García Font, d'Almoines, Mercè Malón de Grau, de Piles, i Vicent Gràcia Pellicer, de l'Alqueria de la Comtessa, a la Safor.

0: En un poble que no recorde, vegeu el Quixot, ja fa molt de temps vivia una família sense havers, molt pobra, abans, durant i després de la crisi. El matrimoni tan sols tenia una filla, Empar, molt bonica, que anava a l'escola pública Gemma Pasqual de la localitat. Però com era pobra, sempre portava el cabell brut i la roba apedaçada. Sa mare no es preocupava i son pare tampoc. Tanmateix, la seua mestra la mirava tots els dies i es penedia d'ella. Com una xiqueta tan ben careta pot vindre a l'escola tan desendreçada? Es preguntava Rosa, la mestra de segon curs. Un bon dia, després d'haver cobrat el seu reduït salari, però segur, anà a Gandia a comprar-li un vestit nou a la seva alumna a qui li tenia voluntat. Al dia següent, quan sonà el timbre per eixir al pati, la mestra li digué a Empar que s'esperara i li regalà el vestit blau, i els tòpics, que li havia comprat. Quan la mare va veure a la seva filla arribar amb aquell preciós vestit blau, pensà que amb aquella roba nova no podia anar amb el cabell brut i les ungles arreu. I a partir d'aquest dia la banyava diàriament, la pentinava ben pentinada, li posava un llaç que li combinava perfectament i així semblava anar de 21 botó. Eixe mateix cap de setmana el pare li va dir a la seva dona:
1: em dóna vergonya que la nostra filla siga tan preciosa, que tinga un vestit blau tan bonic, que vaja tan neta i polida i que estiguem vivint en aquesta casa que es cau a trossos. Què et sembla si l'arreglem?
2: Seria fabulós. Jo em dedicaré a les tasques del jardí i tu, en el temps lliure, podries pintar les parets.
3: Així, i en poc més d'un mes, la casa ja destacava de la resta del carrer per la seva neteja, la pintura i les florides plantes que adornaven el jardí. Les veïnes i els veïns de la contornada estaven prou avergonyits perquè les seues cases no lluïen igual i decidiren arreglar-les. Total, amb uns pots de pintura, un poc de feina i bona voluntat, es podia endreçar el carrer i no feia falta gastar-se molts diners. I així ho feren, alguns amb molta creativitat, per cert. A poc, tot el poble d'Almoines, ara recordo el nom, s'anà transformant per al plaer de propis i estranys, i no tan sols les poques cases que hi havia malfetes. De fet, un veí de la Font d'en Carròs que passava diàriament a prop d'aquest poble camí del treball a Xeraco, li comentà la metamorfosi del poble a un amic que treballava al diari Levante. El periodista anà fins allí i va traure fotos, parlar amb el veïnat i feu un interessant reportatge sobre l'increïble canvi. La notícia arriba en curús a la presidenta de la Generalitat i, sense eleccions properes però sí futures, decidí recompensar d'alguna forma a eixe poble. Abans que es fera més famós el conegut municipi, signar una autorització per a la formació d'una comissió que estudiara les obres públiques que feren falta. Al poc temps, una lliçiga de treballadors públics renovaren l'enllumenat, asfaltaren els carrers, instal·laren el gas, la telefonia mòbil, posaren les obligades redones i una caseta de turisme al parc del trenet que donava la benvinguda a un poble tan exemplar. Ràdio, premsa, televisió a punt i de l'estranger i xarxes socials es feren ressò d'aquesta iniciativa conjunta que govern i veïnat havien tingut tan espontània. I una empresa de tours operators internacional decidí incloure aquest municipi en les xarxes de turisme interplanetari i més enllà. No fou intenció de la mestra canviar tot un poble ni un país, però sense el vestit blau no s'hagués aconseguit. I així passà en moltes ocasions, o no tantes. Com sembla que diu Herbert Wells, la història de la humanitat és una llarga carrera entre l'educació i la catàstrofe. Tinguem un poc de trellat i posem-nos al costat de l'educació, ajudant de forma optimista la lògica, la convivència i els bons aliments. En ocasions, un xicot de canvi pot provocar un Big Bang.
4: Relats basats en el llibre Un país d'històries del professor Enric Ramiro Roca i editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.
2: Sense set punt 8 Radio Pego.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
1: Chicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les Festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gincana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gincana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Si el que t'agrada és la bona música,

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

0: Hola, com esteu? 24è dia lectiu de vaga indefinida en l'educació pública, últim d'esta convocatòria perquè ahir els docents, les docents van decidir doncs, posar almenys en pausa esta convocatòria de vaga, suspendre-la i potser al setembre reprendre'n el calendari. Però de moment, com diem, avui és l'últim dia efectiu de vaga i, de fet, les negociacions s'han reprès este matí a la Conselleria d'Educació. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. PEGO dona suport a les famílies que compten amb algun membre amb trastorn de l'espectre autista. Dimarts 16 de juny a les 6:30 a la Biblioteca Carmen Alemany Vall s'organitza una conferència titulada Del diagnòstic a l'acompanyament, com les xarxes de suport transformen l'experiència de les famílies amb TEA. La realitat és que moltes vegades es troben sense suport familiar, amb prejudicis, amb por al que diran, i davant d'esta realitat la Mancomunitat de Serveis Socials de PEGO i les Valls dona resposta a les demandes per facilitar eines i estratègies que contribuïsquen a millorar la quotidianitat. Les notes de les PAU es publicaran divendres 12, serà a partir de la 1 del migdia en la plataforma habilitada per a tal efecte per la Generalitat. Els dies 15, 16 i 17 de juny es podran sol·licitar revisions fins a les 2 de la vesprada. Dilluns 15 de juny també s'obri el període de preinscripció de graus. Es presenta a PEGO Caminar, Veure, Assaborir i Contar. El compromís d'Antonio González Pomata, 1926-1996, amb les comarques i la gastronomia d'Alacant. És un assaig biogràfic editat per l'Institut de Cultura Juan Gilalbert, escrit per Maria Tormo Santamaria i Josep Bernabéu Mestre. Té com a objectiu ajudar a entendre moltes de les transformacions que va experimentar la societat alacantina entre les dècades de 1950 i 1990. I la 13a Gala de l'Esport, recordem que és este dissabte 13 de juny, després de l'ajornament de divendres passat per la pluja que no va deixar de caure de manera molt fina, com avui mateix, durant pràcticament tot el dia. Al voltant de 1.300 persones estan cridades a reunir-se de nou al recinte multiactivitats La Trilladora a partir de les 8 de la nit per a donar reconeixement a l'esforç de tot un any practicant esport, siga quin siga.
1: Els informatius a Ràdio PEGO.
0: PEGO aprofundirà sobre el trastorn de l'espectre autista dimarts que ve, 16 de juny. La Mancomunitat de Serveis Socials de PEGO i les Valls organitza la conferència del diagnòstic a l'acompanyament com les xarxes de suport transformen l'experiència de les famílies amb TEA. Després de detectar-ne la necessitat en parlar amb famílies que tenen al seu si alguna persona amb aquest trastorn. I és que el trastorn de l'autisme és una condició del neurodesenvolupament que afecta a la configuració del sistema nerviós i també al funcionament cerebral. Es caracteritza per donar lloc a dificultats per a la comunicació i interacció social i per la flexibilitat del pensament i de la conducta de la persona que el presenta. Cal dir, però, que tot i que comparteixen diagnòstic, cada persona autista és diferent i que té les seues pròpies capacitats, necessitats i i interessos. Més de 450.000 persones a Espanya, el que representa un 1% de la població, està dins aquest espectre autista. Això impacta en prop d'1,5 milions de la població de l'Estat, segons informa el Centre Espanyol sobre el trastorn de l'espectre autista. Si parlem de diagnòstic infantil i juvenil, segons l'anàlisi d'Autisme Espanya, a partir de dades del Ministeri d'Educació, que corresponen al curs 2023-2024, a Espanya hi ha 91.877 estudiants diagnosticats amb TDA en l'ensenyament no universitari, un 17,7% més que el curs anterior. Algunes de les famílies amb fills o filles amb TEA han traslladat al personal de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls sentir-se poc acompanyades, com explica l'educadora social Raquel Nadal.
2: Naix un poc, sobretot, per demanda, val? Perquè ens trobem algunes famílies amb xiquets amb trastorn de l'espectre autista que, com que ho necessiten, val? Com que es troben, no sé si la paraula és poc acompanyades, però com que en les escoles, per desgràcia, per moltes voltes per falta de formació i un poc també per tot el que reivindiquen ara amb la vaga, no arriben a aquestes persones, no saben com atendre-les o no tenen suficients recursos. Ens trobem també pues, que l'entorn que envolta aquestes famílies moltes voltes per desconeixement, per estigmes, per prejudicis, pues, tampoc recolzen el que caldria a estos xicons. No deuria ser, però encara és com un poc tabú. No vaig a dir... No passa en totes les famílies, però sí que ens trobem en algunes. No vaig a dir que el meu fill té TEA, ho porten en secret, com si fora algo roïn. I és un poc per evitar pues, el que parlem, no? El sentir-se juzgats, el què diran, el van a mirar raro al meu fill. Ens han trobat també pues, que s'han sentit desplaçats quan s'han enterat de que la seva filla o el seu fill té TEA, s'han sentit desplaçats per part dels companys de classe. És molt difícil. I vam pensar que era important pues, com donar-los un suport a les famílies.
0: La conferència del diagnòstic a l'acompanyament, com les xarxes de suport transformen l'experiència de les famílies amb TEA, està programada dimarts a les 6:30 de la vesprada i serà impartida per Carolina Tume. És neuropsicòloga infantil de Neural Kids, que és un centre especialitzat en neurodesenvolupament infantil, amb qui s'ha coordinat la comunitat per a organitzar, com dèiem, esta activitat.
2: Se'ns va ocórrer coordinar-nos amb Neural Kids de fer una xerrada, sobretot per a les famílies, val? Per a que es senten acompanyades i en general per a tota la població. No? És una xerrada que va oberta a tota la població que vulgui assistir. Està més enfocada que res per a les famílies, però els professorats són benvinguts, amics, amigues, gent del poble que li pugui interessar el tema. Vull dir, és algo que està obert a tots, a qualsevol tipus de persones que els interessa este tema.
0: El nombre de xiquetes i xiquets identificats amb TEA en el sistema educatiu creix a un ritme d'entre el 14 i el 18% anual, com hem assenyalat anteriorment. Este augment s'afegeix als motius que han portat a l'organització de la conferència de dimarts 16 de juny, segons indica Raquel Nadal. I entre els motius d'este augment diagnòstic està que hi ha més formació en pediatria, en educació i en salut mental. De fet, informa Nadal que als 18 mesos hi ha una revisió pediàtrica on es fan les primeres preguntes per a detectar si hi ha un possible TEA. Tot i que segueixen existint reptes en la detecció, que es puga identificar de manera precoç contribueix a poder començar un tractament primerenc.
2: En els últims anys estem trobant-nos cada volta amb més famílies que tenen algun menor o alguna menor amb aquest trastorn. I clar, parlàvem, quan ens coordinàvem Neural Kids, parlàvem d'aquest sobrediagnòstic que és esdevingut pues, per diverses causes, com per exemple pues, que ara disposem de moltes més ferramentes, n'hi ha molt més coneixement sobre esta malaltia, aleshores fa que també n'hi hagi més diagnòstics dels que n'hi havia fa uns anys enrere. Per exemple, a l'any i mig, als 18 mesos, hi ha una revisió per al bebè i ahir és quan fan les primeres preguntes sobre un possible TEA, no? Que vull dir que és algo que ara està molt en el punt de mira i que per tant fa que també hi hagi més diagnòstics i puguen ser tratats a temps i donar-los les ferramentes que necessiten, els suports i els recursos que necessiten per a poder portar una vida completament plena i com una altra persona, no? Que no senten juzgats, que no senten diferents. Vull dir, és un treball, és una tasca molt dura que des de les escoles estan intentant portar al capdavant de la millor manera possible en les ferramentes i els recursos que disposen, que no són suficients. Nosaltres, des de la nostra part, doncs, vam veure interessant, vam pensar que era una ferramenta més de la que podíem aprofitar i posar a la disposició de la família i del professorat i de totes les persones que els poguera interessar.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: La Conselleria d'Educació i els 5 sindicats de docents de l'ensenyament públic no universitari s'han reunit de nou este matí de dijous en una nova taula de negociació, la que fa 12 des de l'inici de la vaga indefinida, que ja fa més d'un mes que es va iniciar, recordem que era 11 de maig, i avui es compleixen 24 dies lectius de vaga, però serà l'última jornada efectiva de la mateixa. Tot i que a Pego tot el món ha treballat ja a les tres escoles públiques del municipi, Ambra, Carolina Sala i Rosalia, bon dia. Avui tampoc hem pogut tindre dades de l'IES Enric Valor, però el que és cert és que les tres escoles doncs, ja han reprès la normalitat respecte als dies anteriors. La trobada d'este matí ha estat marcada pel rebuig majoritari del sector a l'última proposta d'acord de l'administració autonòmica i la decisió de suspendre temporalment esta vaga, de la qual ja es va despenjar fa setmanes AMPE i CESIF, tot i que de moment no es desconvoca la vaga, sinó que se suspèn. La novetat més destacada de moment és que hi ha una entesa quasi total en un dels 8 punts que reivindiquen des del sector docent, el referit a la reducció de la burocràcia que 4 dels 5 sindicats han signat. L'STPB, CESIF, UGT i Comissions Obreres han acceptat ratificar l'acord parcial en esta matèria, que és la que més consens ha suscitat en les últimes setmanes de negociació, i ha remarcat que la majoria dels docents s'han posicionat a favor de la proposta en la consulta realitzada els últims dies. De fet, la majoria sindical que ha consultat els seus afiliats i afiliades, STPB, Comissions Obreres i UGT, pràcticament tots, el 87%, va votar que no volia continuar com fins ara amb la vaga, sinó suspendre-la, però pràcticament 9 de cada 10 dels participants ha acceptat signar aquest acord sobre burocràcia. Estaven a favor el 82%. CESIF considera la proposta millorable, l'acord puntual, però ha assegurat que l'aprova per responsabilitat. I AMPE, per la seva banda, ha insistit a reclamar un calendari d'implantació de les mesures i que tots els centres compten amb el personal administratiu suficient. Per això, de moment, ha decidit no signar este bloc. La proposta de salaris, que contempla un increment progressiu de les retribucions fins a arribar a 200 euros mensuals el 2028, ha obtingut un 90% de rebuig entre els docents dels sindicats majoritaris, mentre que el 84% no accepta signar el text parcial de l'ensenyament en valencià. Així mateix, un 67% de les votacions considera més adequat interrompre o desconvocar la vaga, i dins d'aquest percentatge un 71% opta per suspendre-la per a continuar les mobilitzacions en qualsevol moment sense preavís. Els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT han acudit a la cita d'avui disposats a seguir a aconseguir que es reobriga la negociació per a elaborar un document final el més satisfactori possible. I paral·lelament a aquesta reunió, a partir de les 9 del matí, s'ha celebrat una nova concentració enfront de la Conselleria d'Educació, que ha estat massiva, com totes les que s'han convocat fins ara, i a les 12 del migdia han partit en manifestació cap a la plaça de la Mare de Déu, on a nit es va alçar l'acampada de protesta que mantenien un grup de docents des de l'1 de juny en consonància amb la filosofia de reivindicació del personal docent a la Conselleria d'Educació. Per tant, com diem, hi ha moviments i, en principi, a partir de demà ja no farem seguiment de la vaga perquè esta, de moment, s'ha suspès.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I no deixem l'educació, però ara expliquem que l'alumnat que s'ha presentat a la prova ordinària de les proves d'accés a la universitat podrà consultar les notes a partir de demà divendres, 12 de juny, a partir de les 13 hores. Recordem que de l'IES Enric Valor de Pego es van presentar 54 alumnes a l'ESPAU, 49 debutaven i 5 es presentaven per a pujar nota i intentar aconseguir una que s'ajuste més al grau que ambicionen cursar. O podran fer esta consulta de notes a partir de la plataforma que ha habilitat la Generalitat per a l'ocasió i per a accedir-hi només caldrà introduir les credencials personals. D'altra banda, dilluns 15, dimarts 16 i dimecres 17 de juny, la setmana que ve, es podran sol·licitar revisions fins a les 2 de la vesprada i entre dilluns que ve, dia 15 de juny i divendres 3 de juliol, es podran realitzar les prescripcions universitàries. La publicació de l'alumnat admès en cada grau serà a partir del 10 de juliol a les 11 del matí. L'alumnat, d'altra banda, que realitza les proves d'accés a la Universitat Extraordinària de Juliol, podrà matricular-se en la prova entre el 15 i el 18 de juny. Les PAU es realitzaran entre el 30 de juny i el 2 de juliol. I les notes d'esta PAU extraordinària es publicaran el 7 de juliol a partir de les 5 de la vesprada.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Un apunt del món empresarial. Avui l'oficina Accelera Pime de FEMPA torna a Pego amb la col·laboració de CREAMA i de l'Ajuntament de la localitat per a acostar eines pràctiques de digitalització al teixit empresarial del municipi. En esta ocasió, amb el curs Gestiona les teues xarxes socials amb intel·ligència artificial, dirigit a pimes, micropimes, persones autònomes i emprenedores per a ajudar-les a descobrir com la intel·ligència artificial pot convertir-se en una aliada per a comunicar millor, per a estalviar temps i també per a planificar amb més criteri. La cita és de 3:30 a 4:30 en l'aula de formació de CREAMA Pego.
1: Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
0: La Casa de Cultura acull demà divendres, 12 de juny, la presentació de Caminar, Veure, Assaborir i Contar, el compromís d'Antonio González Pomata, 1926-1996, amb les comarques i la gastronomia d'Alacant. Es tracta d'un assaig biogràfic que complementa, podríem dir, l'exposició Menjars de la Terra, el llegat gastronòmic de González Pomata, que es pot visitar fins al 28 d'octubre a l'última planta de la Casa de Cultura. L'assaig ha estat escrit a quatre mans, les de Maria Tormo Santamaria i Josep Bernabeu Mestre, subdirectora i director de la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic. Tots dos han plantejat esta monografia com una eina per a ajudar a entendre moltes de les transformacions que va experimentar la societat alacantina entre les dècades de 1950 i 1990, atès que el periodista especialitzat en gastronomia va ser com un notari del que esdevenia el sector primari de la província, com ho descriu el pegolí Josep Bernabeu.
3: Va ser un notari, en certa manera, a través de seus reportatges periodístics, primer en la premsa sindical de l'època, després en el periòdic Informació, de totes aquelles transformacions que estava patint des del punt de vista socioeconòmic, sobretot el sector primari de les comarques d'Alacant.
0: I és que Antonio González Pomata va recórrer cada comarca alacantina, el que li va permetre adquirir una mirada global de la situació, una mirada que no va amagar la crítica de la realitat sobre la qual informava, primer en l'àmbit del sector agrari i més tard en l'etnogràfic, el turístic i el gastronòmic, segons apunta Bernabéu Mestre. El seu treball en el suplement Información, el suplement que va traure Menjars de la Terra, a partir del 1985, va contribuir a convertir-lo en un referent. De fet, segons explica el catedràtic d'Història de la Ciència, va ser una iniciativa esta del suplement Menjars de la Terra pionera en el conjunt de l'Estat espanyol. El projecte buscava posar en valor les nostres tradicions culinàries i el model de gastronomia de proximitat que les sustenta.
3: A partir de 1985 es produeix una circumstància i és que el periòdic Informació decideix, conforme feia l'altre periòdic en el que competia en la província d'Alacant, que era La Verdad, fer un suplement sobre la gastronomia de les comarques d'Alacant. I van decidir llançar el projecte Menjars de la Terra. Comença en l'any 85 en uns col·leccionables, el primer Menjars de la Terra, que va recórrer totes les comarques d'Alacant i donant a conèixer quines eren els plats més tradicionals, recuperant-los i en una clara voluntat de posar en valor aquest patrimoni culinari gastronòmic en un moment molt delicat, perquè penseu que estem parlant de l'any 80 on apareix de manera devastadora la irrupció del turisme, estem perdent moltes dels nostres hàbits de vida tradicional que estan lligades a aquesta vida agrària. Penseu que és el moment que hem deixat endarrere les aques i han entrat les maquinetes, no? Entonces, com diu Josep Rosselló, diu, és que quan vam perdre les aques vam perdre moltes coses, i és veritat, perquè hi havia tota una relació en l'entorn, en la natura, molt, que condicionava molt la forma de viure, de menjar, etc. No? Entonces, el periòdic llança este col·leccionable en una clara voluntat de contribuir a posar en valor aquest patrimoni, aquestes tradicions culinàries i gastronòmiques.
0: Comentava Bernabéu Mestre durant la inauguració de l'exposició Menjars de la Terra que Pego va estar molt present en tots els reportatges i en totes les reflexions d'Antonio González Pomata.
3: Pego va estar molt present en tots els reportatges i en totes les reflexions que va fer Antonio González Pomata. De fet, una de les primeres publicacions que hi fa en l'any 54 és en el Semanari Nacional La Hermandat de Labradores i Ganaderos i és per a denunciar una cacicada d'un oligarca, en aquell moment Oriol Uribuen, fent-se en unes parcel·les de terra d'arròs que estaven productives i que van ser incautades de manera injusta. No? I després, efectivament, en tot el discurs de Menjars de la Terra està molt present Pego, per raons òbvies, perquè d'alguna manera era el referent de la producció arrosera que donava sentit a lo que és el plat més senyer de la gastronomia valenciana, que són les grans varietats d'arrossos. No? Però ell també va dedicar, quan parla, per exemple, d'aquests patrimonis, i ahir tenim alguna foto de l'ermita de Sant Antoni, de l'Exiomo, va vindre moltes vegades a Pego. Pego va estar molt present i cada vegada que feia algun reportatge sobre la província, ja siga de caràcter etnogràfic, cultural o agrícola, sempre Pego tenia una presència molt important en l'obra d'Antonio González Pomata.
0: Caminar, veure, assaborir i contar, el compromís d'Antonio González Pomata amb les comarques i la gastronomia d'Alacant es presenta, com diem, demà divendres a les 7 de la vesprada a la Casa de Cultura de Pego.
1: Informatius Radio Pego, amb Sara García.

I la meteorologia, que és pareguda a la que hem tingut almenys fins a fa una estona a Pego, doncs la meteorologia no va permetre que divendres passat es poguera celebrar la 13a gala de l'esport a Pego. La pluja va obligar a ajornar-la perquè recordem que té lloc a l'aire lliure. La nova cita és este dissabte 13 de juny a partir de les 8 en el mateix lloc, en el recinte multiactivitats la Trilladora. Eixe dia, al voltant de 1.300 persones es donaran cita per a reconèixer tota aquella persona que d'una manera o d'una altra està vinculada a l'esport, perquè ja sabem que hi ha moltíssimes modalitats, i sobretot el que es reconeixerà és l'esforç de tot el curs per millorar qualsevol aspecte que estiga relacionat amb la pràctica esportiva. Hem de recordar també que durant la gala hi haurà diversos reconeixements, no només per grups de modalitats esportives, sinó també un reconeixement més al que és l'esportista que ha destacat per alguna qüestió a nivell autonòmic, estatal o fins i tot internacional. Serà el moment dissabte que ve, a partir de les 8, de saber qui són aquestes persones i conèixer un poc més d'elles. Per això, recordem que hi haurà més o menys tot el que estava previst divendres passat, però este dissabte a partir de les 8 a la Trilladora.

I pel que fa a la previsió meteorològica, suposadament a partir d'ara ja no hauria de ploure, tot i que el cel continuarem tenint-lo entrenyinat per les boires, en este cas. A partir de mitjan vesprada, el cel estarà pràcticament ras, només quedaran intervals de núvols alts. I les temperatures avui han estat entre els 19 graus de la passada nit i els 27, els que arribarem de màxima. Pel que fa a la precipitació, des de la xarxa d'Avamet indiquen que on més ha plogut a la comarca de la Marina Alta és a l'Atzúbia, i de fet continua plovent, porten 6,2 litres per metre quadrat, i a Forna 4,8. Després tenim el centre de Pego i a les Verdales, on han caigut 2,8 litres per metre quadrat, el que portem de matí. Al Musical han estat 2 litres i mig, i ja després li segueixen en xifres bastant més baixes el refugi de la Figuereta i Benialí, que tenen 1,8 litres per metre quadrat registrats. Després estaria el Sant Jaume, a Pego, amb 1,6, i el Corral de Rata, també al terme de Pego, amb 1,5 litres. Pel que fa a demà divendres, tindrem el cel ras tot el dia amb intervals de núvols alts sense més incidència i temperatures que oscil·laran entre els 18 graus de mínima i els 29 de màxima. El vent bufarà entre 5 i 15 km per hora de component variable, tot i que la component sud estarà bastant present durant tot el dia. Per a dissabte, una situació molt semblant a la de divendres, intervals de núvols sense més importància i temperatures entre els 19 graus de mínima i els 29 de màxima, un vent que bufarà de component nord-est al voltant de 10 km per hora. Diumenge, en principi, pugen les temperatures, superaran els 30 graus, es quedaran en els 31 i les mínimes es quedaran en els 20, i el vent continuarà bufant al voltant de 10 km per hora de component nord-est. Tindrem el cel ras amb intervals de núvols.

Fins ací l'informatiu d'avui, dijous 11 de juny. Com cada dia, moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda i donar-nos caliu. I també comentar que l'informatiu no tornarà demà, sinó que ho farà dilluns 15 de juny per a explicar diverses qüestions que puguen presentar-se durant estos dies al municipi de Pego o Rodalies, perquè recordar també que este dissabte a Pego, a partir de les 8 de la vesprada, està la 13a Gala de l'Esport, però durant tota la jornada al Patró se celebra una edició més de la Festa de la Cirera, on tots i totes esteu convidats i convidades a acudir i a gaudir dels diferents actes que hi haurà programats al municipi. Dit això, com diem, dilluns ens tornem a escoltar, mentrestant, que acabo de passar una molt bona jornada i també un bon cap de setmana. Adéu.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar en cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Caritas Interparroquial PEDO convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
3: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
4: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
3: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
2: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego.
3: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
5: Thank you.
2: perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: totes i a tots, la mosca com cada dijous de 7 a 8 de la vesprada.
1: Penúltim programa de temporada, ho recordem. La setmana que ve ens acomiadarem de vosaltres fins a octubre, vull dir que... Però bé, bueno, avui i com la setmana que ve també seran programes molt especials amb convidats de luxe que tenim així. Bueno, està el nostre company Dani, bona vesprada, Dani.
2: Bona vesprada a totes i tots i sí, hem d'aprofitar.
1: Hem d'aprofitar al màxim. Molt poquet, sí, no? Perquè jo crec que ho hem de demanar una ampliació d'horari perquè ens falta sempre temps per tot. Bé,
2: demanem.
1: Sí, demanem, ja ho farem, això? Ja farem la instància amb el Vicent, però va, no digui res, no adelantis aconteixements exclusives. Bé, i tenim avui una convidada de luxe que és la nostra col·laboradora ja, la Cuca de Llum, la seva columna, o el seu podcast i sí. Tal. Bona vesprada, la Amparo.
3: Bona vesprada, com esteu?
2: La setmana passada ja l'hem tingut.
1: Sí, però no físicament.
3: No, físicament no ha estat.
2: És la primera... Espiritualment.
1: Sí. Bueno, espiritualment i per les ondes, els perits van a part.
2: Bona vesprada, Ampar. Molt bé, contenta que estiguis aquí amb nosaltres.
3: Sí.
1: Ella també ens ha gravat uns poemes que, com cada programa, farem i la setmana que ve i la temporada que ve esperem que també estigui amb nosaltres. I els temes d'avui, doncs, parlaríem una mica de... Bueno, hi ha la nostra columna del Dani sobre Bolívia, que està la cosa segueix calenta. Parlarem de Cuba perquè la cosa està molt, molt preocupant allà, molt dramàtica. I després hi ha temes com, per exemple, parlar del Mundial, Iran, la guerra una miqueta, parlarem de coses... sobre el Sàhara, sabeu que heu llegit que ha vingut un atemptat, una acció del Marroc
2: a un líder,
1: del Front Polisario, una crònica d'Anna Pardo Vera del Público molt interessant. I després doncs, parlarem de la visita papal que ja està a Canàries, però que ha deixat una bona, un estol de reflexions que les comentarem. No sé si hi haurà més temps de comentar la vaga d'ensenyament, que ara em sembla que avui
2: ha finalitzat avui, no?
1: Per levantat. Tornar a arrencar el curs que ve.
3: El divendres,
1: demà.
2: Però i... no s'han complit el que havien demanat.
1: No, i
3: no.
1: Després,
3: han signat.
1: Sí. Doncs signat. I sí, tornen a arrencar a setembre. I després, si dona temps, parlem una mica de... Re, una reflexió de la Dana, que tenim el criminal allà al Parlament Valencià, que nosaltres sempre exigim la seva dimissió, jutjat i a la presó. Bé, no tindrem més temps de fer, doncs que així que només queda que arrencar amb la mosca.

0: Bona, la crònica de Dani, com sempre, didàctica, clareta i magistral. Gràcies, Dani. Amèrica Llatina està molt revolucionada i el tema de Cuba és molt dramàtic perquè allà està parlant una mica del genocidi. És com un genocidi, no com a Gaza, però va aquest camí. I la comunitat internacional pràcticament s'hi posa de costat. Jo volia llegir una petita crònica perquè és una mica l'estadística, no vull fer-ho llarg, però hem de saber què està passant. Hi ha coses, hi ha també alguna esperança, evidentment, sobretot perquè el poble cubà té clar que no pot cedir, perquè l'altre seria la destrucció total com a societat. Però bueno, aquest bloqueig que ara no deixen entrar és total, és el bloqueig físic. Ara ja no pot dissimular. Fins ara Estats Units deia això del bloqueig és una excusa, mala gestió, el govern no funciona, etc, etc. Ara ja no, ara ja ho diuen directament. No deixen entrar els vaixells, han prohibit el sistema bancari que treballi, han pressionat totes les empreses hoteleres, l'empresa de níquel de Sherritt de Canadà ha marxat, és a dir, que ja no s'amaguen res, és a dir, que ara ningú pot dir que no hi ha bloqueig.
1: I les espanyoles, no?
0: Sí, exacte, pues,
1: Melea.
0: El que he dit ara, per això que jo volia comentar això, perquè després, a part de que les empreses espanyoles, jo com una anècdota només faré una reflexió. Us en recordeu fa anys quan va pujar al poder Evo Morales i després, o abans, Chávez, van nacionalitzar les empreses petroleres i via Repsol, que no la van expulsar, sinó que van canviar les regles de joc. Abans era Repsol, s'emportava el 90% de regalies, que diuen beneficis, i 10 quedava al país. I llavors van canviar les regles 50-50. Bueno, pues, si busqueu els diaris o les hemeroteques o les televisions, veureu que tots els diaris era un escàndol. Bolívia en contra los intereses d'Espanya, el gobierno comunista de Evo perjudica les empreses, Chávez nacionalitza, bla, bla, bla, bla, bla. Heu sentit algun comunicat del govern espanyol, encara que sigui formal, queixant-se del perjudici que estan provocant a les empreses espanyoles turístiques? Ho heu sentit alguna cosa? Res, res de res. El govern més progressista de la història, res de res. Llavors, doncs, i aquí no és un 50-50, aquí és o te'n vas o et robo i et requiso tots els actius. Perquè aquí hi ha un article de l'Insurgente, perquè no ho vull llegir tot, que és una mica llarg, però bueno, bàsicament és per donar unes dates. El sistema de bloqueig, de sancions, és el més prolongat i complex de la història econòmica contemporània. Les seves arrels ja va començar l'any 17, Ley de Comercio con Enemigo, però va ser l'any 1962, quan John Fitzgerald Kennedy, és a dir, un demòcrata, va proclamar el bloqueig total sobre el comerç bilateral. Des d'aleshores, no ha parat d'endurir-ho. La llei Torricelli, en l'any 92, va internacional el bloqueig al prohibir a subsidiàries estrangeres de firmes estadounidenques comerciar amb l'illa. La llei Helms-Burton va codificar totes les restriccions sota les regulacions del control dels actius cubanos. Aquesta llei la va fer Clinton, demòcrata, recordem-ho. Etcètera. El resultat de tot això, amb un informe que s'ha presentat de Cuba a la ONU al maig del 2025, és una xifra que fa mal de dir, que són 170.677,2 milions de dòlars en danys materials al llarg de més de 6 dècades, sense ajustar la inflació. En el sector de la salut, les pèrdues anuals arriben als 230, quasi 240 milions de dòlars i, segons estimacions de costa social, només 16 dies de bloqueig equivalen a 1.600 milions de dòlars suficients per comprar el quadre complet de medicaments bàsics per a tot el país durant un any. És a dir, el bloqueig de 16 dies, medicaments per tot un any. Ara hi ha vingut la nova ordre executiva de Trump, que persegueix empreses, com ara doncs, la inversió estrangera, hotels, níquel, bancs, etc. Per saber-ho, per exemple, Melià, a Espanya, Melià, ha plegat des 15 dels seus 34 hotels, 14.000 habitacions ha deixat. Iberostar, empresa espanyola, retira el seu mercat 12 dels seus 18 hotels, lligats a Gaviota, etc. Turisme, Canadà, també, sortida absoluta el 30 de maig del 2026, abandona 62 hotels, més de 12.900 habitacions. Indonèsia, també, retira la seva marca Aston de 6 hotels, Varadero, Kayakoko, Golguín. Canadà torna també. Els bancs, retirada ordenada d'operacions de finançament al Banc de Sabadell, per exemple, hi ha espanyols, no, ningú s'ha queixat, el Sabadell no ha vist cap comunicat. És a dir, que contra el turisme ha sigut brutal el cop. Entre gener i abril de l'any 2026, de l'enguany, Cuba va rebre només 328.608 visitants internacionals, un enfonsament del 55,8% en comparació del mateix any que ja venia de baixada. El mercat canadenc, històricament el principal emissor, es va desplomar en abril 2026 i només 650 turistes, 650, enfront a les mitges històriques de 90.000 i 100.000 canadencs que anaven cada any. Visa, l'asfíxia del sistema de pagaments internacionals es completa a partir del 6 de juny, la Visa i Mastercard ja no poden operar. És a dir, que qualsevol turista, el normal és que porti Visa o Mastercard per funcionar. Aleshores, doncs, també fora. Evidentment hi ha altres targetes com una russa i una xinesa, però evidentment que la majoria de turistes són europeus i occidentals. El cercle energètic i la falta de divises ha fet una crisi en els serveis públics essencials. La paràlisi energètica ha parat els sistemes de bombeig d'aigua potable, inhabilitat laboratoris escolars i universitaris, dificulta l'accés a internet i ha suspès el processament d'aliments. Provoca la falta de combustibles, el transport, la distribució d'ajuda humanitària. Fins i tot ajuda humanitària que ha arribat allà no es pot distribuir per falta de combustible a tota l'illa. A l'Havana, a mitjans de febrer de 2026, l'acumulació d'escombraries es va tornar crítica. Només 44 dels 106 camions recol·lectors a la capital funcionaven. Així podríem estar... I després hi ha un altre, que és el drama dels medicaments, on els medicaments es produïen un 60% a Cuba i ara pràcticament el mínim imprescindible, el 56% es deixa de fer. Cuba és un país, hem de recordar que Cuba produeix els medicaments. Cuba té material, maquinària i fàbriques de medicaments i l'únic que li falta és la matèria prima.
1: Doncs home, això el tema del Covid...
0: Sí, amb el tema Covid va desenvolupar... quatre vacunes. I ara, precisament, ara anava a dir parlar de la part positiva. És a dir, tot això, què vol dir? Que és un cercle perquè es rendeixin. I Cuba té clar que no es vol rendir. Per què? Perquè sap que és la seva desaparició com acabaria com sent, i algú potser em diria, no, aquest país, Puerto Rico, per exemple. Puerto Rico és un estat associat a Estats Units. I dius, hòstia, doncs és... no té bloqueig. Doncs Puerto Rico, si algú busca informació, hi ha talls de llum, la sanitat està feta a pols, l'educació, els carrers estan matxegats, la vivenda està pels núvols, però no és que no hagi llum, que hi ha talls, és que la paguen caríssima, 200-300 euros al mes paga un Puerto Rico. Se'n van en èxode cap als Estats Units, és a dir, o ja parlaríem d'altres països amb una violència endèmica, com és El Salvador, com és Paraguai, com és tota Centroamèrica, o fins i tot en aquests països com ara Honduras.
1: Jamaica, Haití...
0: Sí, tot, no? I Ecuador, etc. I fins i tot Argentina, una part de etc, etc. És a dir, que tenen clar que han de resistir. Llavors, doncs, la inventiva és diverses coses que no es diuen. Per exemple, que han desenvolupat un líquids per poder treballar el petroli. Cuba extreu petroli.
1: Sí, una refineria, sí. Que diuen que abans no sortia a compte i ara sí està...
0: perquè han pogut... El petroli és molt cru, és pesat, i llavors, doncs, per refinar-ho era molt car. Havien d'importar químics. Això ho han arreglat, ho han pogut desenvolupar dins de Cuba i produeixen. És a dir, la poca energia que hi ha l'estan fent ells amb solar i de petroli i biomassa. Han desenvolupat una vacuna contra el càncer. Això fa 4 dies, no s'ha dit. El càncer de rectal, càncer de fitxa i càncer de ronyó. Estan entrant empreses saltant-se el bloqueig. Però, clar, tot això és molt limitat. I ara, doncs, està l'amenaça directa de Trump, que vol invadir l'illa, que això caurà. És a dir, que nosaltres anirem fent un seguiment perquè creiem que s'ha denunciat tota aquesta barbaritat, tot aquest genocidi que és contra el poble cubà.
1: Que porta 67 anys.
0: Porta 67. Escoltem una cançó dedicada a Cuba.

0: Hola, hoy me gustaría comentarles un tema que es de resonancia mundial, podríamos decir, como es el Mundial de Fútbol de este año. Y hay que pensar que por qué Estados Unidos es quien organiza en este momento, y además preguntarnos también por qué lo hace con países como México y Canadá, ¿verdad? Entonces el 11 de junio, en el mismo césped donde brilló Pelé y Maradona, arranca el Mundial más grande de la historia, podríamos decir, porque son 48 selecciones, 104 partidos y 3 países organizadores. Y nadie se hace la pregunta de por qué 3. Vamos a ver, Estados Unidos, digamos, es la única superpotencia del planeta que tiene dinero, tiene estadios, tiene de todo. ¿Por qué no lo organizó solo Estados Unidos? ¿Por qué invitó a México y a Canadá? Entonces, lo que encontré es que, fíjense que la otra opción que tenían, la candidatura era Marruecos. Entonces, con él competía. Y Marruecos, claro, al estar al norte de África y no era un rival fácil, no haber nunca organizado, nunca tuvo un mundial. Y en esa votación pesó mucho que Estados Unidos no la tenía asegurada. Pero, claro, muy listo, se juntaron a Canadá, que nunca organizó un mundial, y se juntó a México, que tiene un alma mundialista muy grande, ¿no? Y entonces así los tres, fue una candidatura imparable. A veces Estados Unidos para ganar hace como que pierde, ¿no?, en la vida real. Entonces, el otro motivo es puramente económico, ¿no? Pasamos de 32 selecciones que hubo en todos los mundiales hasta 48, luego 64 de 104 partidos son en Estados Unidos, 3 en Canadá y 3 en México. Eso significa campos de entrenamiento, restaurantes, hoteles, muchísimo dinero, pero claro, lo hace lo importante que son 3, no parece muy solidario, pero acá viene cuando tenemos que mirar. Miramos los números finos. De los 104 partidos, decía, Estados Unidos se quedó con 78. México tiene 13 y Canadá tiene 13 solamente. ¿Y cuáles son los partidos en un mundial que importan? Desde los octavos de final a la final. Y todos serán en suelo estadounidense. La final, el 19 de julio, será en Nueva York. Las otras en Dallas y en Atlanta. ¿Se dan cuenta por qué invitó a los países vecinos? Estados Unidos, pero él se quedó con el salón principal, con la comida y el plato principal. Bueno, yo pienso que hay algo que importa, y es que México es el corazón de este torneo, es la verdad. Y el Estadio Azteca es el único estadio en la historia del planeta y del fútbol que va a albergar 3 Copas Mundiales, el 70, el 86 y ahora en el 2026. Ahí mismo levantó la Copa Brasil, jugó Pelé, jugó Maradona, y es más, México es el país que más veces ha inaugurado un mundial, 3. Pero el primer grito de gol de la historia se dará ahí el 11 de junio, porque México abre el torneo contra Sudáfrica. Y va a ser una fiesta latina, que es muy importante en este momento, que Trump no le gusta nada eso, ¿no? Entonces, bueno, mirado desde ese punto de vista, de Miami a Seattle, de Toronto, de Vancouver, las puertas del norte y 3, ya digo, estadios en México, Guadalajara, Monterrey y Acre. Hay 4.500 kilómetros de punta a punta de esos continentes, 3 horas horarias diferentes. Y ahora lo que creo que va a pasar será eso, que será en este momento una gran ventana de muestra al mundo de la fuerza latina en ese gran imperio del norte. Y la propera. Los que la miran, recuerden que ningún
1: aquesta crònica del Dani sobre el Mundial. Jo ja sap que jo sóc molt crític amb aquest Mundial. Jo crec que s'hauria de fer un boicot directament de tots els països. Però bueno, com aquí el diner és el que mana i el president de la FIFA és un impresentable, un...
0: En això estem d'acord, absolutament d'acord. És un presentable, Infantino, i fins i tot com se ha generalitzat allà davant de Trump. I li ha donat un premi que no existia. La
1: sí,
0: FIFA
1: li va donar fa uns mesos.
0: Sí, sí, un premi quasi com per la pau i la banderada.
1: Sí, no t'han donat el premi de la pau del Nobel, però ara jo et donaré això perquè, mira, perquè sóc amic teu i jo t'haig de llapar la bota perquè la tens mica bruta.
0: Saps que és el quarto de popularitat en els Estats Units. Unidos, ve primero el fútbol americano, després el bàsquet, després el béisbol i d'ahí ja s'apunta el futbol. Vull dir que ells no tenen cap tradició i
1: No.
0: de fet no tenen camps apropiat per al futbol, són camps que reciclen
1: Ja veus.
0: del futbol americà. I el tècnic, un dels de més consciència, és el tècnic d'Uruguai, ha dit que se levanta la moqueta, són de moqueta.
1: Doncs mira,
0: Per
1: allò
0: a
1: que et
0: jugadors,
1: comentava
0: van
1: abans.
0: haver vingut molt de lesionat, va haver molt de
1: Mira, que vols
0: lesionat.
1: que et digui, no em sabrà gens de greu que vinguin lesionats, ells ho han buscat.
0: No, això tampoc.
1: No,
0: No.
1: sí. No, home, lesionat greu no, però uns mesos de lesionat,
0: Que no, que
1: més...
0: no.
1: Que sí, que
0: Que
1: et dic que sí,
0: l'espectacle
1: perquè
0: és...
1: s'ho han guanyat a pols, s'estan assassinant a milers de persones a Gaza, està a Israel i tal, i nosaltres aquí jugant a futbol.
0: Sí,
1: Això
0: però
1: és
0: això no
1: pitjor que quan la
0: canviarà.
1: dictadura del 78, que es va fer el Mundial a l'Argentina, i mentre les persones estaven torturant.
0: Sí,
1: Això és
0: sí.
1: semblant, una miqueta fora del lloc. Bé, jo no vull calentar-me perquè si no em calento...
0: No, no, si sempre estàs calent, sempre estàs calent.
2: Estava massa
1: Sí,
2: calent.
1: no, i això que ha passat, expulsar un àrbitre que premi del millor àrbitre de l'Àfrica, la selecció d'Iran que ha de dormir fora del país, però una sèrie de
0: Un
1: coses que tots...
0: interrogatori de 11 hores a un
1: Sí,
0: jugador li han fet.
1: l'Iraq, a la selecció de l'Uzbekistan,
0: Està la
1: el
0: cosa
1: Senegal, allí
0: fluida.
1: com si fossin delinqüents, etcètera, etcètera, i gent que les han tirat a fora. Perquè
0: Allà...
1: parlen de molts argentins que tenen càmera, els han posat pantalla, de gent que els han rebutjat, és a dir, que no els han deixat entrar, no els han donat visat d'entrar. Vull dir que... Tela.
0: Escolta, que la selecció d'Iraq i la delegació ha d'estar fora de les seves fronteres. No els
1: Sí,
0: deixen
1: bueno,
0: entrar a Estats
1: d'Iraq
0: Units.
1: no sé.
0: D'Iraq,
1: D'Iraq
0: Iraq
1: també?
0: l'han deixat fora.
1: D'Iran sí.
0: Bueno,
1: És Iran.
0: podríem
1: Jo Iran
0: comentar
1: no l'he sentit.
0: un munt de despropòsits.
1: Iran ha de fer,
0: Va. Però no
1: dormir
0: parlem de
1: fora...
0: futbol.
1: Quan estan a la vora de la costa oest aniran a Mèxic i quan estan a l'altra aniran a Canadà. Però bé.
0: I a tot això la policia reprimint,
1: Sí,
0: la
1: no, no,
0: policia d'immigració
1: amb
0: intentant
1: perill
0: fer fora...
1: de vaga dels treballadors perquè tenen por de que l'aigua entri als
0: I
1: estadis
0: quin
1: i els...
0: anirà a l'estadi de Latins si
1: Bueno, no sé.
0: corren el perill aquest que el
1: Igual
0: posen
1: posen
0: a la
1: ninots,
0: frontera?
1: igual posen ninots, faran veure que són públic. Jo també, bueno, l'altre tema que us havia presentat, que ens han presentat, que és el tema del Sàhara. El tema del Sàhara és un tema que queda molt oblidat, perquè sembla que no sigui notícia, però allà passen coses. Aquesta excolònia espanyola, Espanya l'ha deixat abandonada, però segueix sent una colònia per descolonitzar, és a dir que allà... passen coses. I ha passat doncs, que hi ha una guerra larvada, una guerra que no surt dels dies, però per exemple ara Marroc, amb uns drons subministrats per als Estats Units a Israel, ha assassinat un dirigent del Polisario. Jo volia llegir una cosa molt ràpida que lliga amb Sàhara, la política actual i una mica el papa. I és d'Anna Pardo Vera, que és la directora d'opinió de Público, que crec que val la pena comentar-ho. I ho titula, ara li diuen Realpolitik a l'assassinat de Saharauis. Diuen a Pardo Vera de fa 2 dies. La política dels governs sol ser un espai ple de contradiccions que els dirigents no poden controlar, molt menys explicar o justificar, encara que tampoc ho admeteixen. Aleshores, apel·len a la realpolitik, que significa literalment política realista, però que en realitat té més a veure amb la força bruta de cada país i la seva capacitat per saltar-se les lleis internacionals i els drets humans de forma impune. Abandonar el Sàhara a la seva sort, o sigui, a la imposició per la força de l'estatus que vol donar-hi Marroc, és una de les realpolitik que podreix l'alma a Espanya. Aquesta alma humanista de la que es feia ressò els progressistes que van elogiar aquests dies a León XIV, Lleó, com si un papa no fora previsible en els seus discursos, com amb major o menor capacitat d'oratòria. Repartint oxigen a tots, aquí i allà. Als bons els dic això i als altres els dic allò. Inclosa una ultradreta que berrea contra el dret a l'avortament, a l'eutanàsia, a la immigració i a l'educació pública laica. Per ella, Prevost també va tenir mimos. Els caps d'estat del Vaticà són experts en indicar als altres el que tenen que fer al temps que silencien el seu al llarg de la història fructífera, en quant a crims religiosos també catòlics. Si no, es veu aquests dies la manipulació, aquí diu torticera, de la comitiva de León, de Lleó 14, entenent que en perfecta sincronització amb la Conferència Episcopal Espanyola, amb la mini recepció a les víctimes d'abusos, violacions i encobriment per part de capellans, bisbes, arcebisbes, cardenals i el Vaticà en general, fins que la pesta violadora s'ha fet irrespirable, el periodisme ha fet el seu treball i a la jerarquia catòlica no li ha quedat més remei que donar la cara, la punteta del nas i a contracol. Quasi tots aquests, aquesta misèria, sota catifes, taules nobles, terciopelos, sedes salvajes, pan de oro i el Real Madrid, com va dir el senyor Florentino, que el paper del Real Madrid, vivim atontats, però no sense les conseqüències que haurien de posar-se vermells a un país sencer si fos més preocupat per la dignitat democràtica que per l'agenda de l'Eire Díez i la seva fructífera imaginació. Marroc, ha assassinat a 3 membres del Front Polisario i una de les víctimes era Lebib Mohamed Abdelaziz, de 37 anys, membre del secretariat nacional del grup fill de l'expresident saharaui Mohamed Abdelaziz, abans d'Ibrahim Gali, aquí recordaran pel terratrèmol polític que va muntar Marroc i l'ultradreta espanyola quan, i jutges patrioteros, entre cometes, inclosos, quan va ser acollit humanitàriament a Espanya per tractar-se d'un Covid molt greu. Allò li va costar el càrrec a la que era ministra d'Exteriors, Arantxa González Laya, i diverses vendetes més per part de l'autoritat dictatorial marroquí que no se han de conxiquites. La relació entre Marroc i Espanya és complexa i difícil de gestionar per la situació de país i continent fronterer amb Espanya i Europa, i sobretot en aquests moments per la seva fèrrea aliança amb la Casa Blanca e Israel en ple genocidi de Netanyahu contra Palestina. L'arribada de Pedro Sánchez al poder contra tota lògica progressista no ha suposat un avançament cap al reconeixement d'un Sàhara lliure i sobirà. Al revés, l'executiu de coalició va claudicar davant el sàtrapa Mohamed VI i Biden Trump i va recolzar la tesi del territori no independent, sinó autònom, però dins de Marroc. Sense el recolzament del govern espanyol, una traïció en tota regla a aquest poble que fou nostra colònia. El Sàhara ha quedat a la intempèrie. Quasi res transcendeix del que passa allà. Només filtracions molt comptades de saharauis i ONGs que es juguen la pell per explicar-ho. Sabem que hi ha una guerra desigual i una soledat decepcionada d'aquí. Només volen ser lliures enfront al déspota i colonitzador Marroc, que avui compta amb la millor i més controladora i mortífera tecnologia, la d'Israel, a canvi de recolzar un genocidi a Palestina. Pedro Sánchez encara ens deu una explicació per aquesta claudicació davant de Marroc. Encara és probable que mai s'escolti, perquè no ens tinguin agafats per les nostres parts íntimes. No ens fem càrrec. Tot això i lo inimaginable sobre les tàctiques xantaxistes d'un Marroc implacable e impune, no obstant, no justifiquen una contradicció flagrant amb la posició de l'executiu sobre el Sàhara, front la Palestina o contra Trump i Netanyahu. Els assassinats de saharauis no són real polític, sinó complicitat criminal del govern d'Espanya amb el sàtrapa marroquí. Joana Pardovera, de Público. I bé, això és el que toca. Escoltarem una cançó, un homenatge al poble marroquí, al poble saharaui, de Sissa Brahim. És una cantant que va néixer als camps de l'exili, va estudiar a viure a Cuba i ara viu a Barcelona. I té uns treballs amb música àrab, música del Sàhara, etc. Escoltem a Sissa Brahim.

0: comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
1: Molt bona nit. Això és hauria de ser veritat i ja, com sabeu, estem ja entrant a l'estiu. Es queden dos programes i este és el penúltim. Avui parlarem, ja podeu imaginar-vos, sobre l'Església. És un tema que està, podríem dir, candent i que tots els dies, matí i vesprà, el papa ve, el papa va. Però el nostre equip d'investigació ha eixit al carrer i davant de la pederàstia de l'Església, que ara, com sabeu, és una crisi estructural, és abusos sexuals infantils comesos pel clero a l'estat espanyol, han sigut exagerats. Segons un estudi del Defensor del Poble, diu que l'1,13% de la població espanyola, dels 39 milions d'espanyols, han patit abusos. I que d'esta gent n'hi ha un sector, que serien uns 400.000 i pico persones que l'han patit dins de l'ambient religiós i unes 230.000 que l'han patit directament de religiosos i sacerdots. Aleshores, és un tema que, com sabeu, ací a Pego tenim de tot i avui hem aconseguit una entrevista d'un estudiant que va estar en un col·legi intern, que és a dir que, per favor, no diguem el nom, i que nosaltres li direm AP, que són els seus cognoms. I l'entrevista serà el que tractarà el nostre programa. Poseu atenció. Bona nit, AP. Quina edat tens? La resposta, 64 anys. On vas estudiar el batxiller? Diu que va estudiar en on tenia. A quina edat vas començar a patir els abusos? Es comenta que als 10 anys. Qui era l'element, l'energumen? Un religiós que ens organitzava el cor. Cantàvem i ell després feia les coses que podia en dues persones. Tot això ho vas contar a algú, als teus pares, al superior, a algú? Resposta, no. Però jo sabia que també hi havia companys que patien el mateix que jo tinc. Molt de temps va durar l'agressió? 2 anys. I com es va acabar? Fins que el van enviar a Sud-amèrica. I afegís, pobres sud-americans. Una pregunta un poc forta. Recordes alguna cosa que el deia, que repetia? La seva resposta ens ha sorprès i diria que sí, que diria que el bisbe havia dit que les fel·lacions no eren pecat. Així, des de la mosca, el nostre comentari, primer que tot, donar les gràcies a AP per deixar-nos fer aquesta entrevista, que podia ser més llarga, però tampoc hem volgut manejar molt. És dir que no hi ha perdó. Perdó no, és un delicte. Com a delicte, la justícia ha d'actuar. Hi ha moltíssima gent. Però el que és veritat que el poder que té l'Església és grandíssim. Ja veieu que ara estem declarant, o sigui, a part de tots els diners i tots els diners que es costa a tots, perquè sabeu que l'Església està en l'exèrcit, està en l'educació, està en les parròquies i a part ara està, a part dels diners que ja li donen, ara li hem de donar la declaració de la llibertat. Però almenys

0: per a començar, que hi hagi justícia i que, com és un delicte, el que l'ha fet, que la pague. I també els responsables que ahir, al parecer, han amagat aquests delictes, també tinguin les seves conseqüències. Hauria de ser veritat que tota aquesta gent que ha comès aquests delictes fora jutjada, perquè no hi ha perdó, és un delicte i s'ha de jutjar. Doneu-vos compte que podríem dir que és un residu del franquisme i del poder que se li va donar en un moment determinat a l'Església i també a la repressió, perquè aquí tots els que tenien la meva edat hem tingut la religió a base de bascollades, a base de violència. Molt bona nit i moltes gràcies a Ràdio Pego per crear aquest espai de llibertat. In secula seculorum.
1: Amen. Aquesta nit vull compartir amb vosaltres un poema de la Maria Mercè Marçal que es titula Tres voltes rebel. Ahí va. A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. Però la rebel·lia no és un do gratuït, és una ferida que s'obri cada dia quan el mirall et torna una imatge que un altre ha decidit que siguis. Diuen: siguis bona filla, bona esposa, bona súbdita d'una llengua que no et reconeix. Diuen: agenolla't davant del poder que et nomena i gràcies per existir en els marges. Però nosaltres hem après a llegir els marges. Hem après que el marge és on creix l'herba que ningú no ha sembrat, l'herba que no demana permís per ser. Dones, dones, baixeu, veniu a la dansa, veniu amb les mans plenes de terra, veniu amb la veu que us han volgut trencar i que s'ha fet més forta en cada fractura. Reguem la terra amb pluja i sol, defensem-la amb les dents i amb els versos, perquè arreli l'arbre de l'alliberament que floreix en tres llenguatges alhora: el de la dona, que diu prou; el de la classe, que es reconeix digna; el de la nació, que no renuncia a dir el seu nom en veu alta, ben alta. No demano pietat al destí, li demano lluita i lucidesa, un cos que sigui meu i no del codi, una terra que sigui nostra i no de l'odi. Sembrem la llavor i el verd de la tendresa, el blat de l'enrenou, l'aventura i la menta, i quan neixin els brots, cridem a tots els vents perquè s'espigui l'arbre de l'alliberament. Tres voltes oprimida, tres voltes viva, tres voltes rebel i tres voltes arrel.
2: Gràcies.
3: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
2: Dona pau, no?
4: Sí, dona molta pau. És la part del programa que dona la tranquil·litat, sí, sí, i la reflexió.
3: Vaig dir que a Maria Mercè Marçal vaig tenir el plaer de conèixer-la personalment.
2: Ah, sí? Mira.
3: Ella és d'un poble de Llavors, Barcelona, i...
2: Jo li vaig dedicar un programa sencer.
3: I, bueno, quan no era molt coneguda, era molt jove, clar, jo també.
2: Ai, va morir a 45 anys.
3: Sí, molt jove. Dona. I ella va ser nòvia d'un amic que ho convertia en pis i ella venia allí.
2: Ah,
3: ella vaig tenir la...
2: Mira.
3: Sí, sí.
2: Jo,
3: i va ser molt
2: qui,
3: sentit.
2: Qui ho parlava amb tu?
4: De qui?
2: De conèixer poetes, no?
4: Sí.
2: Vas conèixer a Luis, sí, García Montero quan tenia 22 anyets.
4: I a l'altre que s'ha suïcidat, el que m'has enviat una...
3: Aquí.
2: Què vols?
3: Ah, no, no, no.
2: No sé què dir.
3: Que parlem, no, no, que estem parlant, pensava que havia tallat.
4: Que mal aire.
3: Doncs aquesta, tota aquesta poesia tu l'has feta amb el teu... Bueno, pots parlar del teu... Se sent? Ella se sent? Ah, perdona, vale, vale. Promocionat el teu podcast.
5: Ah, bueno, això, clar. A veure, la idea que ha sorgit és de fer un programa que jo ja ho faig com una cosa que m'agrada molt, que es titula La Cuca de Llum, i és un programa dedicat només a la poesia, en la que pues, portarem gent... Nobel que està escrivint, gent que ha escrit fa molts anys, com ara acabem d'escoltar a la Maria Mercè Marçal, i altres com el Miquel Martí Pol, vull dir, gent de la nostra terra, no? I també alguns molt importants que no són en la nostra llengua, però que tenen una qualitat suprema i que el que volem és apropar la poesia al major número de gent, perquè la poesia és, com dia Gabriel Celaya, una arma cargada de futur i deguem utilitzar-la i deguem defensar-la.
4: Això començaràs a fer-ho a partir del setembre.
5: Sí, la idea és començar a partir del setembre a fer aquest programa.
3: Molt bé.
4: Benvinguda, Ampar.
5: Gràcies.
3: Tenim un nou fitxatge la temporada que ve. El traspàs ens ha costat prou car, però ha valgut la pena pagar una... Sí. Ja parlant de futbol...
4: S'ha desmarcat. La teníem al banquillo, sí, ha sortit al camp i ja ha muntat un partit seu.
3: No, però és que quedava lliure i per això no ens ha costat diners.
4: El fitxatge. Bueno,
5: me pillen jubilada.
4: El seleccionador l'ha aprovat. El seleccionador l'ha aprovat.
3: Sí, exactament.
4: El nostre amic, el tècnic i el que fa possible tot això.
3: Series tu, ell seria el president i jo seria l'utillero.
4: Molt bé.
3: Bé, ens queden 5-4 minuts. Volíem dedicar-li al Papa, perquè bueno, ha vingut el Papa, ha fet allò, i només hauria molt a dir, però bàsicament és una vergonya, m'avergonyeixo de ser d'aquest món occidental i d'aquest país i d'aquestes... És a dir, 7 minuts d'aplaudiments a un senyor que està en contra al president, 7 minuts d'aplaudiment al Parlament espanyol, gent d'esquerres, quan el tio ha dit que està en contra de l'avortament, en contra de l'eutanàsia i tota una pandilla de barbaritats que ha dit aquest home. Llavors, doncs, a mi em sembla aberrant. I a part d'això, doncs jo volia llegir, però que no hi ha temps, i si no busqueu una entrevista que ha fet, que hi ha a VilaWeb, d'Albert Riba, que és el president de Teus de Catalunya, on el titular és l'Església i el Papa són uns delinqüents. I després ho desenvolupa i ho justifica.
4: Ahir llegia que aquest ha fet bo al francès, al Francisco, l'anterior.
3: A veure,
4: que l'altre era molt més reivindicatiu, era molt més, en aquest cas, aquest, per exemple, les organitzacions de violados y de gente perjudicada por la iglesia que quisieron tener voz en esta visita, ha dicho que no, seleccionaron solo a cuatro que además no han querido nunca agruparse, que han querido ir por la individual y diciendo no, si, a ver si el Papa nos da la salvación, no sé, o sea, una cosa, lo mismo con los presos, dijo vamos a hablar con gente de prisiones y seleccionaron a dos presas que montaron un movimiento católico hace 5 años ya dentro de la prisión, con lo cual son mea pilas, con perdón, pero hemos de respetar la fe de todos.
3: Son de la corda, no son críticas.
4: Absolutamente seleccionado, filtrado y demás. O sea, por un lado tiene esto del Papa abierto, el Papa popular y demás, este caso no es así. Y muchas más cosas que podríamos comentar
3: que
4: quedaron
3: como
4: flecos de alguien que es un continuista, pero no de Francisco.
3: Bueno, nos quedan 2 minuts. Només ens acomiadem una cançó a l'entrada d'una cançó dels Pets que dedicada, es diu Corbus, i era un capellà, un mossèn Pere Llagostera, rector de Constantí, del poble dels Pets, en què era un abusador, i ell li va dedicar una cançó i amb molt sentida que va ser premiada fins i tot. Escoltem amb aquest Corbus l'acomiad del programa, us esperem la setmana que ve, que és el darrer, no falteu, sigueu feliços, mengeu anissos i bona nit.
4: Fins la propera setmana.
3: Fins la propera setmana.
5: Bona nit a tots i a totes.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego a Ajuntament de Pego.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
1: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat. Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
5: Ràdio Pego, la veu del poble.
6: L'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: Bona nit, bona gent. Benvinguts al programa número 21 de l'Hora del Blues. Us donem la benvinguda. Moltes gràcies per estar a l'altre costat del receptor de ràdio. I aquesta nit, a part de les salutacions del senyor Vicent, de part meva, òbviament, tenim al voltant de unes més de 500 persones aquí a l'estudi del costat. Això és increïble, quin èxit, quina meravella. Com agrada aquest tipus de música a la gent de Pego. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, de veritat. Feia molt de temps que jo li estava donant voltes per fer un programa que es podria dir Blues amb Eñe. I hem trobat un artista que és increïble. Estem parlant del senyor Raimundo Amador, que és la persona, l'artista, el compositor, el cantant i el guitarrista que es va atrevir a fer una fusió des del flamenco fins al blues passant per al rock. Aquesta nit tenim part de la seva obra i comencem amb el tema número 1, que es diu Sweet Little Angel, ni més ni menys que amb el senyor B.B. King en directe en el Festival de Jazz al Dia de Donosti de l'any 1995. Senyor Vicent, endavant amb el primer tema.
1: I can't hear you!

0: Al llarg de la seva trajectòria, des de que va començar la seva carrera en solitari l'any 1995, gravant un tema amb el senyor, un tema en un disco, amb el senyor B.B. King, que es diu Gerundina. A l'any 2000, al gener de l'any 2000, va fer un concert a una sala de Madrid amb el senyor Carlos Santana. El resultat d'aquesta fusió de guitarres, de veus, de ritme, de percussió, és senzillament increïble. No us perdeu aquest tema perquè és una autèntica meravella. Senyor Vicent, quan vulgui vostè, endavant amb el tema número 2.
1: Compañeros de luz, Javier Vargas... Pedro, Andrea. Y claro, Raimundo Amador.

0: El tema que escoltarem a continuació és una fusió de tres músics espanyols, per suposat que Raimundo Amador, el senyor Kiko Veneno, que ha participat amb ell i han format un grup també a la seva època, i el senyor Coque Maya. Coque Maya, jo vaig escoltar-ho fa molt de temps ja, i resulta que és un músic que, més enllà de la seva música comercial, que òbviament la música comercial té el seu puesto, té el seu lloc, però resulta que és un músic espectacular. Toca la guitarra, té una veu impressionant i té la seva faceta blues, com ho demostra el tema que ve a continuació amb aquesta fusió del flamenco blues i dels estilos totalment diferents d'aquests tres músics, però que quan es junten fan una meravella d'actuació. Senyor Vicent, anem endavant amb el tema número 3.
1: Con vosotros, Kiko Veneno y Raimundo Amador. ¿Qué vamos a tocar, Kiko? ¿Qué vamos a tocar? Los delincuentes. Me junto con toda clase de delincuentes.

0: veas que...
1: El tema que ve a continuació està cantat en espanyol i la veritat és que té una lletra molt rara. Bueno, si l'hagués cantat en anglès, sobretot perquè ningú... bueno, almenys jo no m'enteraria de res, pues, suposo que seria més cool, més guai, però està cantada en castellà i la veritat és que no hi ha per on agafar-la. Es diu Pa Mojar i és un tema del seu àlbum que ha triomfat arreu del món. Endavant, senyor Vicent, amb el tema número 4.
2: L'hora del blues, amb Modesto Hervás.

El tema que ve a continuació, el Blues de la Frontera, és una obra maestra de la fusió d'aquest tipus de música que estem escoltant aquesta nit. El senyor Raimundo Amador i l'Espada Negra van definir una mena de fer música genuïna, exquisita, exclusiva, amb aquest disc que van anomenar blueslería. Toma ja! Endavant, senyor Vicent, amb el tema número 5.

0: Muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, os voy a presentar una gran, maravillosa artista y amiga mía hace muchos años. Se llama Remedio Amaya. Haremos Camarón de Pata Negra.
2: Bueno, muchas gracias. Foro,
0: mis hijas, Carmen y Encarna.
2: Gracias, Madrid. ¡Vamos allá, Raimundo!
3: El tema puchero que ve a continuación, se referéis al plat típic de la gastronomía española, no solament de la gastronomía andalusa o de la gastronomía gitana, sinó d'arreu de tota Espanya. Qui no ha parlat, qui no ha menjat puchero alguna vegada a la seva vida? És un plat molt típic i molt ric. La lletra evoca la gent que es reuneix per menjar, per compartir, per ser solidaris, per estar en família i per apropar-se tots a la taula i compartir aquest moment d'alegria, d'estar molt a prop, de sentir el calor de la família, de la gent, dels amics que es reuneixen en una taula i en un puchero com a plat tradicional i bestial de la gastronomia espanyola. Señor Vicent, andavant amb puchero.

Jo diria que al seu temps B.B. King es va enamorar del Raimundo Amador, de la seva manera de tocar, per la seva procedència, que bueno, no és tan diferent. La procedència de B.B. King no és que fos del... quan era petit no estava entre cotons, ni molt menys, igual que Raimundo Amador, al seu ambient, un a Sevilla, l'altre als Estats Units, i es varen trobar, varen fer una bona amistat i es varen deixar aquestes joies autèntiques, autèntiques meravelles de la música, que es fusionava la manera de tocar d'un, de la manera d'interpretar, i varen fer una fusió, jo diria que molt, molt, molt agradable, com ho demostra el tema que ve a continuació, que es diu Bolleré. Un tema amb un aire desenfadat, festiu, d'amistat, de bona música, i que tenim el plaer d'escoltar a continuació, sempre que el senyor Vicent li dongui el plaer per escoltar aquest tema. Endavant, senyor Vicent.

0: B.B. King! B.B. King!
1: Thank you. I amb el tema que ve, ens acomiadem fins a la propera setmana. Moltes gràcies una vegada més per estar aquí escoltant-nos i seguint aquest programa. El tema que ve a continuació no és una broma, és el gran Wyoming, sí, sí, el gran Wyoming, el presentador de l'Intermedio. Resulta que és un músic de fa moltes dècades que toca la guitarra, que canta i que ho fa força bé. La seva passió per el blues i per el rock li va portar en un programa d'aquests que fa de l'Intermedio. Resulta que Raimundo Amador estava per Madrid fent una gira i el va convidar, són prou amics, i el va convidar a Raimundo Amador per fer la presentació, que Raimundo parlés de les seves actuacions, on estaria, què faria, i de passar a fer junts una interpretació de guitarra i de veu que va quedar enregistrada, és molt curteta, d'aproximadament 2 minuts, però que penso que val la pena escoltar-la perquè és una passada. Senyores i senyors, fins a la setmana que ve. Porteu-vos bé. Adéu-siau.
2: Muchas gracias, seguimos en directo en el Intermedio cuando son exactamente las 10 y 23 minutos. Estamos con este señor que se llama Raimundo Amador. Muchos de ustedes le conocen, que por cierto, enhorabuena que ya tiene 6 nietos. El sexto la nació ya. Que mañana hace una cosa
3: en
2: Madrid.
3: En Leturiaga estaremos allí con la gente de Fende. En Leturiaga estaremos para divertirnos un ratillo. Y pasado en la Caracol.
2: En la Caracol aquí en
3: Madrid. De noche. De noche, no sé qué hora, pero de noche.
2: Vamos a tocarle un poquito al personal para que vean que tenemos arte para aburrir, sobre todo yo.
3: Vamos a ver. Venga.

Ràdio Pego, som la teua veu.

0: música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
2: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte Multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
2: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
3: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
4: Chicones, agarreu-se, que ve curva.
3: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
2: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer Uber de dimarts a divendres de 10 a 1 del migdia fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver escrivint un correu a l'arxiu municipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: La música del moment.
1: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
2: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
1: Pego París i Londres, tots els dijous de 9.

0: París
1: i Londres.
2: Ja estem així, un dia més, una setmana més, ja quasi a la recta final de la temporada. Sí, perquè ens queden dos programes, el d'avui i el de la setmana que ve.
0: Ja, i ja ve la fira.
2: Ve la fira, ve l'estiu, que tot el món viu, i... I allà. I avui anem a parlar de tradicions, de coses... I estic escoltant una aroma d'un bon menjar, així casolà, mare meva, que bo. És curiós, però...
0: Que de la nostra edat estem acostumats, no? Són menjars casolans.
2: Això és que fa la mare. I que alguns ens hem ensenyat algunes coses, no totes, jo totes les coses que... Tots els menjars que fa ma mare no els sé fer, però molts d'ells sí que he après a fer-los i estic gaudint-los també.
1: I la mare ho ha après de l'abuela. I l'abuela de sa mare, o sigui que està bé de molt lluny. Sí. Sense donar-se compte, són igual plats que tenen 300-400 anys. Han anat variant, han anat evolucionant.
0: Adaptant-se a les circumstàncies.
1: Però normalment les mares solen ser molt pulcres en fer-ho la recepta exacta, les mesures exactes. Per tant, suposo que...
0: O ho fan a ull, però és exacte. Vull dir, ho fan a ull moltes voltes,
2: sí,
0: però
2: jo
0: saben
2: que...
0: com, quina quantitat posar.
2: Jo diria que hi ha de tot. La dona que té moltíssima experiència ja va ix tot a ull, no? Però encerta el clau, no?
0: Perquè ja sap quines
2: bueno, quantitats... Nosaltres estem fent així un debat i una d'això, i portem un mestre així que mos parlarà de tot això. Josep Bernabéu, mestre, mai més ben dit, així està, és Pegolí. Com estàs, Josep?
3: Bé, molt content de tornar a Pego París i Londres. Sí, compartir...
0: Ja ha vingut.
2: Ja,
0: com a mínim una volta, no?
3: Sí, una vegada segur. Però, clar, porteu tanta trajectòria i us tinc que felicitar per tants anys de programa que uno ja perd la noció de quan va vindre i si va vindre més d'una vegada.
0: Ni l'altre l'hem perduda ja, la noció del temps, ja no sabem quant de temps portem ja.
2: Bueno, Josep Bernabéu és metge, ell no exercix com a metge, però sí que fa... està ocupant la càtedra de Història de la Medicina, no? Sí. I actualment hi ha un departament que és la càtedra Carmencita,
0: sí.
2: I bueno, que és el director, i bueno, i feu treballs relacionats amb l'alimentació, sí. Amb un poc de manera històrica, no? També, sí. I portant un poc a l'actualitat, no? Conta'ns un poc.
0: Això, perdona Pep, però espècies que n'hi ha, a veure, Carmencita és una empresa d'espècies, sí. I això, per què possible n'hi ha que relacionar l'empresa amb la universitat, això? Té més èxit? Té més futur?
3: No, bueno, això respon a unes iniciatives universitàries que ja s'estan generalitzant de buscar la col·laboració público-privada, i les universitats pues, estan oferint a les empreses la possibilitat de signar acords de col·laboració que comporten per part de l'empresa pagar una quantitat de diners a l'any i per part de la universitat desenvolupar un programa, en aquest cas de recerca al voltant dels estudis del sabor gastronòmic. I bueno, fa 10 anys que van signar l'acord amb l'empresa per part de la universitat. Em van demanar de preparar un projecte, l'empresa ho va trobar d'acord i bueno, hem estat col·laborant en aquests 10 anys i, com diu Vicent, pues, desenvolupant un programa centrat molt en la recuperació del patrimoni culinari i gastronòmic valencià, però no com una cosa per portar-la ahir a un altaret i donar-li pleitesia, sinó com una cosa i un llegat de futur, no? I perquè pensem que val la pena que recuperem aquesta forma d'alimentar-nos i sobretot la forma de produir els aliments que n'hi ha darrere de la nostra, abans esteu parlant, no? D'aquest coneixement que ha passat de mares de mares a filles i que efectivament és l'essència del nostre patrimoni.
1: O sigui, jo crec produir-lo també. Estàs parlant de produir, o sigui, cultivar,
3: clar,
1: com aquella època.
3: És que hem de pensar...
2: És molt important aquesta relació entre la producció dels aliments i el
0: I els consumidors.
3: Clar, pensa que les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques no tenen cap sentit si perdem la producció dels nostres productes.
2: L'hortet, que tot el món tenia.
3: Les nostres varietats. És molt important, quan parlem d'alimentació, pensar que comença en com produïm els aliments, qui es produeix, de quina manera, després, evidentment, es cuinem, es compartim, que ahí també estem tirant passes endarrere, i al final, si tot això és exitós, doncs ens nodrirem adequadament. Clar. I estarem...
1: També has parlat de les nostres varietats.
3: Clar.
1: Això però... és, a voltes ja és impossible.
3: Malauradament.
0: És impossible.
1: Home, perquè n'hi ha moltes, des dels anys 60, que han vingut varietats, que han competit en les d'ací, perquè es brillen més o són més grosses, i la gent s'ha tirat a això, però de cap. Estic parlant de coses que han passat fa 60 anys, per això que algunes varietats s'hauran perdut, segur.
3: Evident, és a dir, en aquestes últimes dècades, i sobretot tu ho has assenyalat molt bé, anys 70, 80 del segle passat, ahir es va produir uns canvis i unes transformacions socioeconòmiques molt importants, que malauradament amb el pas del temps han anat a que ara ens trobem en una situació, i tots ho sabem, en la que cada any hi ha menys terres conreades i hem perdut els nostres sistemes agroalimentaris locals, però és que l'única forma de recuperar aquesta forma d'alimentar-nos, que a més està reconeguda com a patrimoni immaterial de la humanitat, és un model que tots els organismes internacionals assenyalen com a saludable, sostenible, pues té que ser recuperar l'activitat agrícola, no? I la sobirania i la biodiversitat, i ahí està la clau.
1: Sí, en aquest programa d'això parlem moltes voltes i és, no és fàcil.
3: No és fàcil, però penseu que la Unió Europea, per exemple, ja fa anys que ha posat en marxa el seu programa de la nova ruralitat europea i comporta com a element central una cuina compromesa amb el territori, perquè al final el menjar té que ser el territori al plat. Si volem un model d'alimentació que siga sostenible. I això ho tenim que... Això no és obstacle per a que també incorporem menjars d'altres llocs.
2: Però... És una manera també d'incentivar a l'agricultura local, a la gent que potser té un bancalet que l'ha deixat abandonat perquè no era rendible i que potser ara es jubila i té gust de tornar-lo a posar en marxa i fa hortalisses i a lo millor alguna fruita i a lo millor li sobra de lo que fa i es pot...
3: Clar, tens que pensar que és el que anomenem la cadena de valor gastronòmic, no? És a dir, que ha de ser dinamitzadora de moltes coses. Però jo sempre poso el mateix exemple. Ens omplim la boca parlant de que som una potència turística, de que tenim tantíssimes estrelles Michelin, però on està la singularitat i la que nosaltres podem oferir als que venen de fora?
2: Ahí està.
3: La singularitat si comença gastronomia... en els productes que són l'essència d'allò que poden trobar així i no poden trobar en un altre lloc, no? Per posar un exemple paradigmàtic.
2: Si estem oferint gastronomia i posem un postre amb taronja i això, no podem portar-la de Sud-àfrica, hem de buscar taronja valenciana, no? Per posar un exemple.
3: Sí, no, vull dir... penseu que només en que un percentatge, que no té per què ser molt gran, de la restauració col·lectiva d'una comarca com la nostra, fer una aposta pel producte local, pel producte de proximitat, fent una oferta gastronòmica de qualitat singular pròpia d'esta comarca, pues la revitalització vindria de manera natural.
2: Quan parles de gastronomia col·lectiva el refereixes a...
3: La restauració col·lectiva.
1: Menjadors.
3: Parle d'aquells que tenen públic cautiu, com és el cas dels menjadors escolars, els hospitals, institucions públiques, però també estic parlant de restaurants i de... vull dir que tot això és important. Si volem realment tindre una oferta de turisme gastronòmic de qualitat, no? Que podria ser... I després, clar, el tema de la restauració col·lectiva amb públic cautiu, ahir sí que tenim un pecat que tenim que corregir. És a dir, és impossible que els nostres menjadors escolars no tinguin una alimentació de qualitat i sobretot que no servisquen per a fer allò que hem intentat fer al llarg d'estos anys des de la càtedra. Que els xiquets i xiquetes aprenguen a cuinar i a menjar des de les nostres tradicions culinàries.
2: Això és importantíssim. Clar, clar.
3: En l'anterior govern es va aconseguir, per exemple, posar en marxa centres cuiners, que hi havia un centre cuiner en la província d'Alacant, en Xàbia, el port de Xàbia, un altre en València i un altre en Castelló, no? En Peníscola. Precisament per a posar en marxa un projecte que vam aprovar en la conselleria, que va aprovar la Conselleria d'Educació, i que després servirà per a poder-lo estendre a altres col·legis, no? On el tema de la cuina és l'element dinamitzador del projecte curricular del centre. A través de la cuina es pot aprendre història, es pot aprendre medi ambient, coneixement del medi, es pot aprendre matemàtiques, es pot aprendre tot, no? I la conselleria actual l'ha tancat.
1: Els tres llocs on s'està...
3: Sí, sí, el projecte de centres cuiners no va endavant, perquè considerem, bueno, pues que no pot haver una cocina en el col·legi. Evidentment tenen unes cuinetes que estaven, per exemple, en el de Xàbia, estava ja adaptada perquè sí que...
1: Deuríeu d'haver posat el menú rabo de bou.
2: Sí, però és molt curiós que no sols és cuinar, sinó també és fer tot un currículum al voltant dels productes, exacte, les maneres, sí. els beneficis per a la salut, tot. Ahir estem parlant de medi ambient, d'agricultura, de ciències socials, d'economia,
3: de patrimoni, de recuperació,
2: això, de cara al currículum, per als xiquets, veure un currículum així integrador en el que el fil conductor és el que després van a menjar-se, això deu ser brutal.
1: Clar, n'hi ha com una espècie de tabú en el moment en què un xiquet té que arribar-se a la cuina pel perill del foc o el gas, no ho sé, que és algo que com si tira arrere, no?
2: Els xiquets, a veure, no vas a deixar-los a soles, a lo millor, clar, si són menuts, però...
1: S'ha de saber fer.
3: Si tenim, no diré milers, però tenim programes assajats des de ja fa molt de temps, que segons les edats ells poden fer coses, i unes coses i altres no, però comencem per preparar ensalades, amanides, en fi, això ho poden fer tranquil·lament. I sobretot el que diu Vicent, este projecte de centres cuiners també comportava una relació amb el medi, no? I per exemple, en Xàbia, pues, sí que anàvem a la confraria de pescadors, anàvem a bancals, portaven allí a gent que encara treballa aquests productes i aquestes varietats tradicionals, prenen consciència de tot això, no? Que és l'important al final.
1: Bé, a veure, és el moment de la cançó, no?
2: Sí, encara sí, que estem emocionats i ens en recordàvem, però la cançó ens està relacionada amb
1: la cuina. Està relacionada. Realment, o sigui, Josep està així perquè se ho ha guanyat en un premi, que no en dic res del premi.
2: Sí, que ara parlarem.
1: Parlarem del premi després d'escoltar una cançó, evidentment relacionada, que es diu Dijous Paella.
2: Home!
1: Encara que em peguen més arròs al forn, però bé,
3: Dijous Paella està molt bé.
1: Vicent, quan vulguis.

0: El bar Daniel és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec. Vaig a places dits. Diu, és el bar que és menester anar si vens a Pego. Ja ho sabem.
1: I així és. Demà tenim a Pego, no a Dènia, com diu en algunes referències el que ha enviat el IECMA. Demà a Pego hi ha la presentació del llibre a la Casa de Cultura a les 7, el llibre Caminar, Veure, Assaborir i Contar, de Maria Tormo Santa Maria i Josep Bernabéu Mestre, que ara Josep ens comentarà algo, cinc cèntims del llibre.
2: Sí, el llibre, el títol complet és efectivament Caminar, Veure, Assaborir i Contar, el compromís d'Antonio González Pomata, que era un periodista i reporter a Alacantí, i va morir en l'any 1996, amb les comarques i la gastronomia d'Alacant. El llibre, Maria i jo som coautors, hi ha dos autores més, Ángeles Ruiz i Inés Antón. És un assaig biogràfic sobre este home que, diguem-ne, va tindre dos clares etapes. Una primera etapa, on ell es va dedicar sobretot a fer reportatges cròniques de la realitat socioeconòmica de les comarques d'Alacant, treballava a la Càmera Agrària Provincial i era l'enllaç a les càmeres agràries locals, i diguem-ne que era una veu crítica, no? I d'alguna manera els seus reportatges són un poc com l'acte notarial d'aquestes transformacions que comentava Ferran, no? És a dir, com als anys 60, 70,
3: va començar, 80, sí,
2: va començar tota la transformació brutal, no sols en l'àmbit del sector primari, sinó també una irrupció devastadora d'un turisme que s'ho emportava tot per davant, sense tindre ninguna consideració, no? I després, en una segona etapa, a partir de 1985, ell s'involucra en un projecte que llança el periòdic Informació i que és un poc pioner en el conjunt de l'estat espanyol, que li posa per títol Menjars de la Terra. Concretament ho fa un subdirector català, que en aquell moment Ramon Ferrando Corell, que estava de subdirector d'Informació, que era un home que sabia apreciar la gastronomia de cada territori i era un enamorat de la gastronomia de les comarques d'Alacant, i llancen uns col·leccionables en l'any 1985, que tenen continuïtat fins a l'any 96, que és quan mor Antonio González Pomata, i que s'acompanyen a més d'unes setmanes gastronòmiques des de l'any 87 fins al 94. No? I al final ell es converteix en un prescriptor gastronòmic, perquè d'alguna manera aquest projecte el que volia era recuperar, posar en valor aquestes tradicions culinàries i gastronòmiques, i durant tots aquests anys es publiquen un total de 6 volums. El primer amb un criteri molt territorial, no? De les comarques gastronòmiques, que són les comarques naturals, lògicament. Després en dediquen uns arrossos, els vins, que en l'any 87 estava els vins alacantins en un procés de transformació, sí, de ser vins a granel i es convertissin ja en vins.
1: Sí, millorar la categoria dels vins.
2: I després pues, dedica un, recuperen el tercer, el criteri territorial, i el quart i el cinquè, el quart es dedica a la cuina de la mar, que jo crec que és un dels millors des del meu punt de vista, perquè hi fa un treball de camp molt important, i recórrer tot el litoral, demanant recetes a restaurants, a persones, i tot això publicar-ho i posar-ho en valor, i ahir n'hi ha plats ja oblidats, no? Però que tenen un gran valor. I l'últim el dedica al tema dels dolços, de la reposteria, dels licors, en fi, realment un treball
1: pues molt complet, important, no?
2: Sí. Molt... Però sobretot perquè a través d'ell, l'assaig biogràfic, és veritat que donem una notícia biogràfica, però sobretot és un intent de que el lector puga prendre consciència de tots aquests canvis, de totes aquestes transformacions a través dels seus treballs, dels seus reportatges i de la seva mirada crítica a una realitat, bueno, que no sempre, ho diem en el llibre, els canvis no sempre van anar en la bona direcció. No?
1: Clar.
2: I és important, a lo millor, pues, recuperar aquesta memòria per a que no tornem a repetir els errors, no? Que malauradament ho estem fent.
3: Ho estem fent. Sí, sí. Perquè, clar, este home vas dir que va morir en el 97.
2: 96.
3: 96.
2: L'any 96.
3: Que no, ha continuat, aquest turisme depredador ha continuat creixent.
2: Completament.
3: S'han fet més carreteres per damunt d'antigues hortes, la Horta d'Alacant, sí, famós horto, que es regava ja en un embassament dels primers d'Europa. Tot això ja està pràcticament... Bueno, encara n'hi ha trossets i tal.
2: Que ha quedat poc, però... però, queda, però bueno,
3: no és una barbaritat, no sé, la transformació. Des del 96, que ja estava transformat, fins avui dia que estem, pues, hi han passat 30 anys.
2: No, i sobretot, per exemple, en el tema gastronòmic, insisteix molt, no?, en aquesta gastronomia de proximitat i en lligar aquesta gastronomia de proximitat amb aquesta oferta turística de qualitat. No? I fixa-lo, els anys que han passat i continuem sense...
0: A mi hi ha una cosa que m'intriga, que és, a veure, si nosaltres no hem canviat de gastronomia, diríem, pot ser que hem perdut plats, pot ser que depèn de zones, de comarques, no? I si ha baixat la producció agrícola, això vol dir que ha vingut de fora. Vull dir, com es pot persistir fent els mateixos plats però sense tindre els productes? Vull dir, n'hi ha alguna cosa que no em quadra.
2: Arrere, hi ha una cosa que no em quadra. Els ous venen d'Amèrica, vull dir, no venen de si. Per exemple, però... o vols fer una olleta en aquells fesols que es feien en Villena, i és molt difícil trobar els fesols de Villena per la olleta de blat picat, per exemple. No? A banda de que...
0: I això la gent no es dona... Vull dir, això la gent no es dona compte.
2: No.
0: Vull dir, estem mirant, perquè això realment és el mercat. Anem a comprar el producte més barat. I això vol dir que aquests productes es fan fora més barats que sí. Clar. I per això no, ja no es fan així. O sigui, és una explicació lògica, no ens enganyem.
2: I que són productes...
0: Sí, però... estàs anant, Pep, el que vull dir és que estàs anant contra la lògica del mercat.
1: Sí, però sí, bueno, hi ha una qüestió afegida. Hi ha una qüestió afegida, que a lo millor n'hi ha quatre varietats, per dir alguna cosa. Sí. Quatre varietats d'un fesol molt paregut. Quin van a fer? El que és més rendible i funciona millor allà on es produeix. Però eixe de Villena o eixe de la zona de l'Horta de no sé què, eixe desapareix.
2: Desapareix. I eixe és el que té unes característiques organolèctriques.
1: Que li dona
2: una particularitat gastronòmica, organolèptica, culinària, eixe plat, no? Però sobretot és que estem perdent el territori. Estem bé. Això hi ha que relativitzar-ho, eh? És a dir, intenta tu, per exemple, que

0: m'entendés? Si és un restaurant, la gamma tenen que calentar i servir i ja està. I entonces tu pots trobar lo en la gran majoria de restaurants que tens els,
1: ja, un lloc,
0: en la mateixa,
1: una factoria on
0: ho fan bon uniformitzat, que igual t'ho pots dir que per no sé què.
1: És així. No,
2: sí. No, jo intuïa, o sabia...
1: Jo vaig reportar...
2: Que... I hi ha els restaurants.
0: Sí, sí.
2: Molta marina. Porten un pro, el
1: provisional. Que tenen molta clientela.
0: Pensa que les grans capitals, la tendència és eixa, és a dir, perquè a més un restaurant sense cuina és molt més rendible, no necessites tant de personal de cuina, fins i tot notes que tindrien una eixida de fum, vull dir, hi ha moltes coses. Llavors hi ha empreses, de dir-ho clarament, de quinta gamma, que és calentar, servir, de posar uns sabors.
2: Això és el que demanda la gent? Pues sí. Per això es fa.
0: Clar. Clar. Clar.
3: Bueno, però la part bona és que aquesta gent, sempre hi haurà un perfil de gent que no, jo vull menjar el menjar del lloc on vaig, tindrà que anar als pobles.
0: Sí.
3: Tindrà que anar als pobles.
0: Però saps què passa?
3: On està el més autèntic.
0: Saps què passa, Ferran? Que cada vegada tenim menys en els pobles també. Per què? Perquè no hi ha un relleu generacional, perquè si a cuina on tu sí que pots trobar la mandonguilla de Baejo, o pots trobar aquesta coca escaldaeta que ens mengem així i tot això, cada vegada van tancant-se.
3: Van tancant-se
0: i... perquè no són tan rendibles com els altres, perquè no hi ha un relleu generacional. Si això està passant en els restaurants, està passant en els forns. Mireu el panorama.
1: Els forns s'han tancat molt.
0: Entonces, això què significa? Pues significa que perds...
1: Estem industrialitzant la gastronomia.
2: Però, veure, en el fons, la qüestió és que aquests negocis haurien de fer-los rendibles.
0: Clar, però ahir es tenen que sumar diverses coses. En primer lloc, tenen que fer el diagnòstic de la situació, que moltes vegades no el fem. És a dir, no hi ha que ser catastrofistes, però sí que hi ha que ser realistes. Tot el que tenen que fer és fer un bon diagnòstic de la situació. Aquest diagnòstic ens té que dur a analitzar quines són les causes per les que estem perdent terreny en l'àmbit de les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques, que està tenint una conseqüència per a la nostra salut, de les persones, però també per al medi. No? I a partir d'ahir, quines són les solucions? Pues, evidentment, les solucions tenen que començar pel que dèiem abans, l'escola. L'escola és fonamental. L'escola és la que té que capgirar això, perquè tenim un problema en l'alimentació. I aquesta alimentació és la que està darrere de bona part de les malalties cròniques i degeneratives que estan impactant sobre la nostra salut.
2: Això està correlacionat?
0: Clar.
2: S'han fet estudis que correlacionen...
0: Sí. Bueno,
1: es prima les coses ràpides.
0: Nosaltres mateixos vam publicar un article en Nutrició i Gastronomia de la Comunitat Valenciana, en un monogràfic que va fer la revista Nutrició Hospitalària, i ahí mostraven com aquesta pèrdua de les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques ha comportat un increment del menjar ràpid, del menjar preparat i una forma d'alimentar-se poc saludable que es tradueix en sobrepès, obesitat i tota una sèrie de patologies. Clar, el sistema ho té tot pensat, no? És a dir, no passa res. Sobrepès i obesitat, no patiu, que ja traurem un medicament que resoldrà el problema.
3: Negoci.
0: Clar, però aquesta no és la qüestió.
1: Quan hauria de ser al revés, perquè tot el que practiquem i posem en valor de prevenció va estalviar d'hospitals, de medicaments, de tal, que al final una gran part es paga de fons públics. Mal, i per tant...
0: Els hospitals, ara que acabes de dir, això és d'escàndol, no? Vull dir, precisament, una de les coses primeres que tindria que tindre en un bon centre hospitalari és un menjar de qualitat.
3: Tot
0: un menjar sabrós
3: per a
0: poder combatre la inapetència que tenen molts malalts per al propi procés patològic o els vores
1: allà hospitalitzats. És una cosa que és crònica, que des de sempre jo he conegut els hospitals...
0: Però està més que demostrat que una mala alimentació en l'àmbit hospitalari prolonga l'estada hospitalària. I el que tu vas a gastar-te en aquesta prolongació d'un, dos, tres dies o una setmana, en això tens per alimentar adequadament a tot l'hospital. És increïble. Quan a mi em diuen i m'expliquen el que dediquem a cada pacient, és que el poses pas de punta, no? 5-6 euros? No pot ser. No pot ser. Però resulta que les complicacions que es deriven d'una desnutrició són milers d'euros. No és clar. Vull dir, ahir els economistes de la salut això ho tenen molt ben estudiat, però...
2: Els economistes de la salut estudien això així?

0: Imagina't, números en euros.
1: Clar,
0: ja m'ho pensava, ja, perquè ho estudien tots els economistes. però fins, és que a mi em resulta sorprenent, no sé, que la salut es valora en euros. Vull dir, perdó-me que us diga, però dius, bueno, que tot té un cost, no? Però,
1: tot té un cost.
0: Però dius, bueno, si això servirà realment per a l'objectiu...
1: No.
0: Però, si tu que és millorar l'alimentació i que no n'hi hagi aquestes malalties cròniques que es reduïsquen o gràcies a l'alimentació, però...
2: Fa poc va sorgir una notícia, un informe que ha fet l'Institut Nacional d'Estadística sobre l'increment de l'esperança de vida de la població espanyola, no? I jo em vaig quedar de pedra quan en una ràdio com és la Cadena Ser el tècnic de l'Institut Nacional d'Estadística ho atribuïa a los avances farmacològics. No, hombre, vull dir, però de què estem parlant? Vull dir, tenim més esperança de vida per els avances farmacològics? No, tenim més esperança de vida perquè s'han donat una sèrie de circumstàncies, pues, fonamentalment que hem tingut més accés a l'educació, podríem tindre encara més esperança de vida i sobretot més esperança de vida amb més qualitat si fèrem una cosa que abans ho comentàvem Ferran i jo antes d'entrar, que és la prevenció. Clar. Però què passa? Que no tenim cultura de la prevenció. No tenim cultura de la prevenció. El nostre sistema sanitari està pensat per quan tenim malalties.
1: I intentar curar ràpidament a base de productes químics. Sí, dona'm una pastilla per...
2: I tenim un sistema sanitari que en tot les notes a peu de pàgina funciona. Jo en classe a voltes als alumnes dic, bueno, vols morir-te d'un infart i no el deixen. No, la broma, però és així, no? Vull dir que tenim un sistema sanitari que efectivament el posa en una unitat medicalitzada, el trasllada... Però l'important, que això és important, però el més important seria la prevenció, no?
0: Bueno, a mi m'agradaria, Pep, que, a veure, imaginem-nos que... què haurien de fer? Què haurien de fer les persones una miqueta que tenen interès en tindre una bona salut i menjar bé? Menjar plats que han fet els seus mares, els pares, van passar seus i conservar-los i valorar-los. Què és el que haurien de fer per a poder fer-ho? Vull dir, jo tinc alguns mètodes, per exemple, anar als mercats a comprar.
2: Sí, fonamental.
0: Productes frescos.
2: Sí.
0: El que passa és que pot ser que aquests productes no se sap d'on venen. Tampoc ho preguntes, perquè...
2: Deus de preguntar-ho.
0: Deurien de preguntar-ho d'on venen i exigir que siguin de prop.
2: O... Una bona alimentació comença per fer la compra.
0: Sí.
2: I una compra ha de ser una compra conscient. Una compra conscient significa que tu has de saber d'on ve això. I no sols d'on ve, sinó com s'ha produït. Com s'ha produït, quin tipus de...
0: Sí. Conservar els aliments, com es conserven, a quina temperatura, això es pot congelar, això no es pot congelar...
2: Tot això
0: pot ser que, és el que tu dius, s'hauria d'explicar a escola.
2: Clar.
0: Això s'hauria de saber. O hauria de ser cultura general, podria... Jo crec que hi falta informació de la gent també.
2: Absolutament. És a dir, té que haver una educació formal, que és la que hem de fer a les escoles, i que això ja tindria que estar ahí, no ho estem fent, però després està l'educació informal, que fan, per exemple, els mitjans de comunicació, sí, el que estem fent així, des d'una ràdio municipal, sí. Pues això també és contribuir, no?
0: Sí.
2: Jo em faig creus quan veig cadenes públiques que paguem tots els nostres impostos, fent programes d'alta audiència que podrien servir precisament per a fer educació en alimentació, nutrició, gastronomia, etc., empoderar a la gent, i que són shows que només serveixen pues, per desorientar el personal, no?
3: Efectivament.
0: Jo... Per exemple, els productes congelats, és millor que tu compres productes frescos i que, clar, quan els compres molt, els congeles, i així els tens quan... Clar. Millor que els congeles tu que comprar-los congelats, potser, no?
2: Bueno,
0: a mi m'agradaria que n'hi haguera una sèrie de normes o fites...
2: Pensa que tradicionalment sempre hem tingut el problema de quan teníem una producció important no la podíem consumir tota i mos va encalfar el cap per a tindre tècniques de conservació d'aliments que han funcionat tota la vida, però tota la vida. L'aparició del frigorífic i l'extensió del frigorífic pues és un element que està i juga al nostre favor. O sigui que no hi ha ningú problema. Els aliments no perden...
3: Tu pots allargar la vida d'un producte fresc molt de temps a la nevera, no?
2: Però sí, efectivament, falta aquesta cultura que això és empoderar a la ciutadania. Primer en la formació regular i després en una... I sobretot polítiques públiques. ens tenim que creure primer lo de la salut, i la salut, a la salut no podem arribar si no hi ha una bona alimentació. Ja li podem pegar totes les voltes que vulguem.
1: I fugir de la vida sedentària, també.
2: Fugir de la vida sedentària, això és fonamental. Nosaltres som un dels països d'Europa amb més vida sedentària, malgrat, no?
1: Espanya és dels països més...
2: Malgrat tot...
3: L'horatge que tenim, que és molt... Clar, el clima que tenim és fantàstic.
2: És veritat que es fan coses, no? Les rutes, es fan iniciatives, però jo sempre tinc la sensació, no sols en l'àmbit culinari i gastronòmic, que som francotiradors, però sí, però ja, i no hi ha una política, en aquest cas, de país. No?
1: Francotiradors? Sí. O sigui, cada un va a la seva.
2: Cada un va a la seva, clar. Cada un va a la seva, no? En el seu projectet, en la seva idea... Sí, sí. I no hi ha una
3: pegant pals de sec, no?
2: Clar. I sobretot perquè... al final no som capaços d'establir les sinergies, no? Que són les que realment podrien aprofitar.
0: Jo és que crec que lo de la cuina, el nivell és la comarca. És que crec que hauria d'haver, no sé, entitats comarcals, no? Cream el Magma, o, no? No sé, o els pobles de la comarca que s'organitzen i fer algun tipus de, clar, de qüestió, però... comarcal com a...
2: Exacte.
0: Aprofitar els recursos del mar, aprofitar els recursos de la terra, aprofitar...
3: Guanya aprofita per a recordar que des de Pego Viu està fent-se unes jornades de sobirania alimentària.
2: Correcte.
3: I portem ja tres taules redones, i la setmana que ve hi ha una altra relacionada amb els productes relacionats amb els animals, val? La pesca, la ramaderia i l'apicultura. Us convidaré el dijous que ve, dia 11, a la biblioteca.
0: El dia 11.
1: El dijous...
3: Perdó, 18.
2: Ese és el camí, no? Aquí ese projecte de la nova ruralitat europea és la comarca, clar que és la comarca, perquè és l'espai natural on tu tens ese producte autòcton, ese producte de proximitat...
0: És que, clar, la Marina Alta sembla que és molt turística, i la turistificació també porta problemes, evidentment, com tu has dit, però això és molt a la costa, no? L'interior és totalment
3: també
0: agrari, però són complementaris, vull dir, són economies que es poden complementar.
2: No t'oblides que el projecte que va aprovar la UNESCO de Ciutat Creativa de la Gastronomia, sí, de Dénia, era un projecte comarcal.
0: Comarcal, exactament.
2: És a dir, ser precisament... Eixa oferta comarcal, no? De mar, interior...
0: I aquest projecte de UNESCO, com es porta a cap? Qui és l'encarregat, bueno, de fer passes avant?
2: Ja

0: Jo crec que no hem aprofitat adequadament eixa... De fet, jo, per estos anys, he tingut ocasió, no?, de parlar amb gent, sobretot del País Basc, de Catalunya, no?, i sempre em diuen el mateix. Diu, Pep, és que no sé com no aprofiteu el... Perquè ells no tenen una ciutat creativa de la gastronomia, no?, i tampoc tenen una cosa que tenim els valencians, que és eixa enorme varietat d'ecosistemes que fa que la nostra... gastronomia i la
1: Siga
0: nostra
1: tan
0: cuina
1: rica, no? Sí.
0: siga rica, variada, única, única. I això no ho hem sabut aprofitar mai. Ens quedem en grans events, no? Per exemple, en el 2025 Alacant va ser capital gastronòmica. Què ha
1: El
0: fet?
1: 25?
0: Sí,
1: L'any passat.
0: 2025.
1: No ens vam
0: És que l'any
1: enterar.
0: passat no ens vam enterar. Va aprofitar la
1: És que
0: ciutat
1: Alacant mos queda molt
0: d'Alacant.
1: lluny.
0: Bueno, però
1: No,
0: si
1: no,
0: la
1: però que
0: pròpia
1: haguera pogut
0: ciutat, i
1: fer,
0: que haguera
1: sí.
0: pogut, a més, aprofitar tot aquest potencial, no? Aquest potencial, de fet, aquest projecte de Menjars de la Terra que llança el periòdic Informació l'any 1985, s'ha recuperat ara, arrel precisament d'una exposició que vam fer nosaltres, que vam recuperar aquell projecte, Informació i la Diputació, en el 2022, tornen a posar en marxa Menjars de la Terra. Però en què? Pues unes setmanes gastronòmiques, però això té que tindre continuïtat. És a dir, això està bé perquè mediàticament poses damunt la taula la importància del producte. En Alacant tenim moltes denominacions d'origen, indicacions geogràfiques protegides, però mira el que està passant a la cirera. Bueno, un
1: Està
0: any...
1: fent falta això,
0: Clar,
1: que...
0: té que haver continuïtat. Eixes iniciatives, una setmana gastronòmica que té un impacte mediàtic, molt bé, però ara anem a veure...
1: Ja. A mi em dóna la sensació que n'hi ha que posar en contacte. O sigui, això que dic que està a Denia en una oficina, que és el que ha de fer-nos... Això hauria de posar en contacte als hospitals, a les escoles, menjadors, que fan falta un determinat productes, en els
0: Restauradors.
1: llauradors, en les cooperatives, que diu, necessitem aquest producte en aquesta quantitat, aquest producte en aquesta quantitat, aquest producte,
0: Mira,
1: i que es canalitzara, tal
0: això
1: forma, i facilitar
0: en l'any
1: la relació.
0: 2019 el DNA Forum, sabeu que en DNA es fa tots els anys el DNA i tal, però en el 2019 no es va fer la cosa esta de fira, i es va fer un fòrum en el Centre de Desenvolupament Turístic, que Pep Romaní va ser el comissari, i allí durant uns dies vam estar fent ese diagnòstic de com tenien que dur a terme a nivell comarcal la revitalització de tot el sistema, no? Es va generar un document que està publicat. La majoria dels alcaldes i alcaldesses de la comarca de la Marina van signar. No s'ha fet res. I ahí tenim no sols el diagnòstic, sinó el full de
1: De
0: ruta.
1: ruta, mira,
0: El full de
1: i s'ha
0: ruta.
1: quedat per fer.
0: Per un exemple, ahir parlàvem de que Pego tinguera un molí d'arròs.
1: Claro.
0: Fonamental, fonamental.
1: Que els
0: És
1: tenia
0: fonamental.
1: varios, tenia varios ja.
0: Clar, no, però tindria que haver un molí d'arròs
1: Claro.
0: per garantir que l'arròs que tu produïsses ací se'n
1: És
0: passa
1: mort.
0: ací, i tu saps que quan compres aquest arròs és l'arròs de Pego.
1: Qui és l'encarregat de fer aquest molí d'arròs i posar-lo en funcionament?
0: Bueno, pues allí
1: Perquè això,
0: posàvem
1: igual,
0: sobretot,
1: igual hi ha un
0: posàvem,
1: exigido per part de la
0: bueno,
1: ciutadania,
0: posa
1: no
0: el
1: sé.
0: molí, ja que estem en Pego, posa tot això, però també parlàvem d'un escorxador per a
1: Sí,
0: poder
1: també.
0: aprofitar el
1: Sí,
0: d'això.
1: sí.
0: Tota una sèrie d'iniciatives que són factibles.
1: És que possiblement si hi haguera un escorxador propet, possiblement hi hauria més ramats,
0: Clar.
1: possiblement i s'aprofitaria més tot això, no?
0: En la
1: No,
0: mateixa terra
1: Pep,
0: d'arròs, no sé.
1: recentment ha rebut un premi
2: Vila de Benissa, no
1: Vila
2: sé,
1: de
2: ja ha perdut el
0: Benissa,
2: compte dels números.
0: sí, però crec que són 42 o 43
2: Sí,
0: anys.
2: perquè la
0: Sí,
2: quarantena,
0: la
2: ja.
0: quarantena, sí.
2: Era l'antic premi Bernat Capó?
0: No, és el Premi 25 d'Abril de Benissa.
2: Vila de
0: És
2: Benissa.
0: un de... Pues, té tanta trajectòria com el vostre programa de ràdio. Era
2: Troba que
0: encara...
2: més, troba que
0: Era
2: més.
0: encara, era encara. I, bueno, i la veritat és que hi ha que aplaudir, no? Que, malgrat els canvis de color polític, pues que l'Ajuntament de Benissa ja ha mantingut estos premis, que és per a promoure la investigació, per
2: Pues
0: un
2: sí.
0: costat, però també el teatre, la poesia, i tot en valencià, no? Vull dir que això també és molt
1: Molt
0: important.
1: bé. I conta'ns un poc el projecte que vas presentar
0: Bueno,
1: i...
0: el premi me l'han donat per un assaig d'investigació que...

0: Bàsicament és una reflexió sobre la fam en les comarques de la Marina, el territori de la Marina, a partir de la novel·la Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez Cutillas. No? És a dir, és un tipus de novel·la que anomenem etnogràfica, no? Memorialística, on ella pues, conta el que era la seva infantesa.
1: Com es vivia, no? En aquella època.
0: I l'Altea d'aquell moment. I com
2: els anys 30, has dit?
0: 20-30 del segle 20-30.
3: Passat. Mm. Abans
0: de la guerra. Abans de la guerra, no? I com diu la professora Josepa Cucó en un pròleg que va fer a una de les últimes edicions, pues en realitat el que ella conta d'Altea ho podem traslladar a qualsevol poble del País Valencià, no? I entonces, bueno, l'he titulat Pai Melba,
3: perquè Altea té port, no? O tenia
0: sí,
3: port.
0: Sí, té port.
3: Perquè també n'hi havia una cultura de pesca, també pescaven.
0: Sí, i, bueno, no? La saladura era el menjar dels pobres, del conjunt de la població. Jo li posava pa i melva perquè ella ho repetís, no? És a dir, és el que menjaven. Hi ha una escena a la novel·la en la que la més rica del poble pues, perd per unes inundacions i la cria li diu, senyoreta, i ara què menjarem? I ella diu, pues, pa i melva, com mengen tots, no? Però sobretot, a mi em va servir la relectura de Matèria de Bretanya per a intentar mostrar aquestes altres dimensions de la fam que van més enllà de la mirada que fem des de la medicina, no? On parlem de la fam com desnutrició, com manca de nutrients i tal, però la fam darrere té unes causes socioeconòmiques, i sobretot el que jo intento mostrar amb l'assaig és la desigualtat, no? La desigualtat davant els recursos, la desigualtat davant la possibilitat de cobrir un dret bàsic com és el de l'alimentació, i fent servir l'exemple de l'Altea d'aquells anys, no? I per exemple ella parla de sense bancal, no? Aquelles persones que no tenien cap propietat i que depenien del jornal, no? I que eren també, com passava a Pego, que se'n tenien que anar a la Ribera o tenien que anar al Delta de l'Ebre per guanyar els jornals o tenien que emigrar al nord d'Àfrica, no? Per ser migracions golondrines. I bueno, jo crec que ho he intentat i crec que en certa manera ho he aconseguit, pues mostrar com darrere de la fam al final el que n'hi ha és manca d'equitat, manca de repartiment
1: de recursos,
0: etc. No?
2: Perquè bueno, en un mateix poble hi havia gent que patia fam i altres que menjaven dos o tres plats. Sí.
1: És curiós perquè això que has comentat sempre jo ho he sentit dir també a les persones majors, no? que aquell que tenia un trosset de terra fam no patia, potser sí. Diners no en tenia o no podia fer moltes coses, però fam no patia, no? Perquè
3: I també les cases tenien animals a casa abans
1: sí,
3: molta
1: bueno,
3: gent
1: explica
3: conills, gallines,
1: conills i gallines era fonamental,
3: sí, però cosa habitual era
0: una alimentació pràcticament de subsistència, perquè, bueno, sí. És veritat que n'hi havia animals, però es sacrificaven sí. Quan es sacrificaven i tocava per a quan tocaven, no? Però la novel·la de Carmelina realment és que té tants matisos, per exemple, a mi és una cosa que em va impressionar, la relectura que vaig fent. Jo l'havia llegida en l'any 75, quan estava estudiant Medicina, i li comentava a Vicent, estava fent discursos de lo rapenat de València quan lo rapenat era una altra cosa. Però, per exemple, matisos com les persones majors, no? Les persones ja majors que no podien anar a treballar, que es tenien que guanyar el plat de calent que li posaven els fills en casa. I com ho feien? Pues fent en la llata i fent una sèrie de coses. No? I com compta aquests plats de calent que eren aquests menjars de pobre, el pa, no? Que el pa, però també, per exemple, ara delicateses gastronòmiques com els coques escaldades que diuen vosaltres, els minxos que diuen a la vall, o les bollos a la paleta que diuen allí, però allò era un menjar de pobre, no? Els pescaors, efectivament, Altea tenia pescaors, però els pescaors eren més pobres dels pobres. I ja ho conta, no? Quan les barques no podien eixir, enviaven els fills a demanar per les cases. I com la mare de Carmelina es donava un grapat de farina de dacsa i l'oli ese de poca qualitat, no? Que és el que rebutjaven, perquè pogueren fer-se els minxos i posar...
2: Oli de morca era?
0: Oli de morca.
2: O sigui, mare meva. Imagina't també ara els fills, o sigui, pobres, pobres, que tenien que demanar per menjar.
0: Entonces, a mi, jo ho deia abans, no? Vaig disfrutar molt fent aquest treball, evidentment, bueno, faig una contextualització primer, però sobretot perquè crec que és una lectura i al final acaba un poc, encara que sigui a fer espòlier, dient que el que tenim que intentar és que allò que conta Carmelina quede per sempre en les pàgines literàries com les de matèria de Bretanya, no? Que no... Però clar, què passa? Que aquesta desigualtat, aquesta inequitat continua estant present avui en dia, no? I allí en el llibre també posa dades actuals del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Valenciana. Al final la gent menja el que pot pagar. Menja el que pot pagar. Sí. Què pot pagar? No són els productes frescos que tu comentaves abans, no? Que són allò que anomenem aliments protectors, sinó que són aquests aliments processats, que són més barats, que sacien però no nutricien, i en això estem.
1: Perquè no és el mateix l'aliment congelat, natural, que el processat, clar, que és el que diu ell.
2: Ultraprocessat,
0: que encara més millor. Econòmic, que a més té un simbolisme publicitari, perquè ja s'encarreguen... De...
1: Sí, ja li posen uns sabors i unes coses que són addictives, per a que tornes a comprar...
2: Clar, i aquesta gent està ja en una roda de la que no poden eixir.
3: No, és que jo me recordo que abans la gent sabia, per exemple, les herbes que es podien menjar. I ara això, fan cursos per entrar-se, no?
1: Sí, a banda de que no pots anar per elles bancals fent herbes.
0: No pots.
1: Perquè tot el món tira herbicida, quasi tot el món.
0: Claro.
1: I els camins estan arruixats i tot és un veneno per tot arreu.
0: Els caragols.
1: És a dir,
3: el jardí de ma casa i lliçons jo no tiro herbicida jo els cull.
1: Jo també, jo faig verdura al meu camp,
3: però
1: perquè
3: és que
1: sé
3: això,
1: que no tira res.
3: Que això que és una poqueta cosa, però jo crec que és un valor que haurien d'escampar i haurien de dir, mira, lliçó té aquestes propietats, s'arreplega no sé quantos, vull dir que això hi hauria que
1: és que ho fem
0: els horts escolars podrien fer el paper, però fins i tot fixa que estem perdent també la cultura del peix.
1: Sí.
0: A banda que cada vegada hi ha menys pescateries, però ja no tenim aquest coneixement, per exemple, del peix de llotja que les nostres mares i pares aprofitaven i tot.
3: Ja, va perdent-se tot. Sí.
1: En fi, podríem estar hores i hores parlant perquè és un tema apassionant i...
2: Pan nuestro cada dia.
1: Efectivament.
0: És una bona expressió, sí.
3: Gràcies, per
0: venir. Bueno, gràcies.
1: Un plaer, demà t'escoltarem en la xerrada i presentació del llibre. Adeu.
3: Adeu, que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Πεντάρουμπα.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
2: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
3: Cada cap de setmana hi ha clàssica a aquesta emissora.
4: Cada cap de setmana el Musiquer conté 120 minuts de música clàssica.
3: Cada dissabte i diumenge, en directe i a la carta sempre que vulguis, trobaràs els millors pentagrames llegits per excel·lents intèrprets.
4: El Musiquer.

0: Cada setmana i aquesta mateixa hora comença un temps de clàssica.
1: L'equip del programa desitja que passen un temps de clàssica el més agradable possible i que les notes que escoltaran el musiquer d'avui siguin del seu gust. Ben trobades i ben trobats en aquesta sintonia i si els pareix, obrim el musiquer, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes produït per Ràdio L'Hom de Picassent i Ràdio Sol Albal.
0: Si vostè és assidu oïdor o oïdora d'aquesta emissora, ja sap que cada setmana en aquesta sintonia tenim per costum obrir una caixa de música en la qual trobem harmonies i estructures que ens resulten clàssiques.
1: Si els sembla, obrim el musiquer.

La primera cita musical del programa d'avui ens la porta l'orgue i la comunitat cistercenca de Santa Maria de Vallbona, un indret aquest que als inicis del segle XXI encara es reprodueix la manera de viure's a la que es feia durant el segle XII, quan aquesta congregació femenina de monges de clausura van ser fundades. Avui escoltarem El Tapadet, una peça que conté també les veus de les monges del monestir.

0: Postres de música va al compàs de les bandes.
1: A la secció d'avui anem a escoltar el primer moviment de l'adaptació per a banda sinfònica de l'obra del compositor Francisco Tamariz Fallos, coneguda sota el nom genèric de Vents. Es tracta d'una obra de llarga durada que, interpretada per la Unió Musical de Torrent, ens ocuparà uns 5 minuts del programa. En aquesta ocasió, l'esmentada formació musical està dirigida pel seu mestre director d'aleshores, Manuel Enguídanos Cotanda.

El Musiquer, un programa de música clàssica a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Cada setmana hi ha una cita amb un programa de clàssica, de música clàssica. El Musiquer, a la teua ràdio municipal.

0: auditori, diguem.
1: Escolta, guapa, em podries passar amb el fantasma del teatre?
0: De part de qui?
1: Sóc el fantasma de la casa de la cúpula.
0: Li passe, li passe.
2: T'he vist a la darrera representació i m'he quedat en la teua cara.
1: No digues tonteries, Jacint. Sóc Nelo, el fantasma de la casa de la cúpula.
2: Epa, no sabia que eres tu, què passa?
1: Saps si a l'emissora del poble fan un programa de música clàssica?
2: Amb certesa no ho sé, però he sentit campanes, que sembla que sí, en fan. Tu saps res?
1: A mi m'ha dit l'esperit de l'ambulatori que avui l'emeten a l'emissora del poble. Avisa l'espectre de la revolta i al fantasma del campanar que sintonitzen l'emissora perquè comença el musiquer.
2: Perdona, dile-ho tu perquè jo no tinc salt del mòbil i ara no puc colar-me en secretaria.
1: Vinga, sempre em fas el mateix. Escolta el musiquer.

0: cosa fai? Vincenzo, Vincenzo, che cosa fai in questo momento? Mi piace sentire un attimo d'opera e voi uscite con la venda del taladro. Prego, ascoltate un attimo d'opera, per favore.
1: Libiamo, libiamo nel dietico. Che la bellezza in fiore.
2: Il fragmento dell'opera che ascoltarem qui té com a decorat principal la ciutat de Jerusalem al rerefons de tot. És el moment en què l'exèrcit cristià comandat per Gofret de Bouillon assetja la ciutat, una ciutat que és defensada pel ser el seu rei de nom Argant. Amb aquestes cordes argumentals, George Friedrich Handel va saber compondre l'òpera Rinald gràcies al text del llibret d'Aaron Hill i Giacomo Rossi. Avui serà l'orquestra del Teatre La Fenice de Venècia l'encarregada d'interpretar la partitura.

Armida es vanta i se n'alegra d'haver capturat Rinald, a qui pretén matar. Però quan el veu per primera vegada se n'adona de l'extraordinària bellesa del cavaller i cau rendida i presa d'amor per aquesta figura d'una persona tan atractiva.

El tercer acte de l'òpera Rinald s'hi desenvolupa als peus d'una muntanya francament lletja, al cim de la qual es troba el castell d'Armida, pròxim a la cova del mag, a qui Gofret demana ajuda per tal de recuperar Almirena i Rinald.

0: En clau d'història, un repàs a la sinfonia dels darrers 500 anys.
1: A finals del mes de maig de 1859, Tchaikovsky acaba els seus estudis a l'Acadèmia de Dret i immediatament després es va convertir en funcionari estatal. Comptava tan sols amb 19 anys d'edat, però no fou fins 1861 que Piotr Ilich Tchaikovsky decidí intentar convertir-se en músic professional.

L'any 1852, quan tan sols comptava moderns Mussorgsky amb 13 anys d'edat, fou enviat a l'escola de cadets de Sant Petersburg i va ser allà on tal setmana com aquesta va estrenar la seva primera obra, La polca dels aspirants, amb la qual va obtenir un bon renom.

0: En clau d'història, un repàs a la sinfonia dels darrers 500 anys.
1: Corria l'any 1847 quan van aparèixer els primers assajos d'Alexander Borodin. Un concert per a flauta i piano juntament amb un trio per a dos violins i violoncel sobre un tema de Meyerbeer van ser la carta de presentació d'aquest compositor nascut el 12 de novembre de 1833 a Sant Petersburg.

El Musiquer, un programa de música clàssica a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Cada setmana hi ha una cita amb un programa de clàssica, de música clàssica. El Musiquer, a la teua ràdio municipal. Clàssics, clàssics, l'hora dels compositors més coneguts. Nikolai Rimsky-Korsakov tenia 18 anys quan va ser literalment arrencat de la música perquè son pare volia que ingressar igualment en l'armada del tsar. L'any 1862 ascendia al grau d'oficial de la Marina i per aquesta raó va haver d'encetar un llarg viatge de creuer obligatori per a tots els oficials d'aleshores. Aquest viatge va durar 3 anys i va fer escala a Anglaterra i altres països europeus.

L'any 1866, Rimsky-Korsakov va compondre una obertura sobre temes russos i l'any 1867, un any després, una fantasia sobre temes serbis. Fou durant l'estrena d'aquesta segona obra quan el crític Stasov encunyà el terme «xicoteta banda invencible», que fou com des d'aleshores es va conèixer el grup dels cinc compositors russos del moment.

No me direu que no és bonic. Es toca triat avui per a entrar al racó de la sarsuela hacia Petrer. La escena inicial de Los Gavilanes, que és, crec jo, la millor sarsuela de totes les que va composar Jacinto Guerrero i que torna a representar-se la temporada que ve al Teatre de la Sarsuela de Madrid. La setmana passada ja vos vaig comentar que la segona quinzena de maig és propícia per a que els teatres on hi ha programació lírica a Espanya presenten la de la temporada següent. Recordareu que vos vaig dir que al Palau de les Arts de València portaran la Verbena de la Paloma en producció del Teatre de la Sarsuela i al Maestranza de Sevilla, Luisa Fernanda, en producció del Teatre Reial de Madrid. Dins d'este context, abans d'acabar el mes, se va presentar la del Teatre de la Sarsuela amb un contingut, per a mi, molt pobre. Molt bon dia a totes i tots. Los Gavilanes és una reposició de la producció que se va estrenar a 2021 i serà el segon títol de la temporada on, com és habitual al teatre que lleva el nom del gènere, tan sols hi hauran 58 representacions escèniques. Tot el demés seran concerts, recitals, dansa, però sarsuela pura i dura, 58 sessions.

La entrada de Juan de los Gavilanes amb Juan Jesús Rodríguez. Que baritonazo, eh? Llevant la veu cantant junt del cor del Teatre de la Sarsuela i l'orquestra de la Comunitat de Madrid dirigida per l'alcoià Jordi Bernácer en una de les representacions del passat 2021. Ells dos tornen a estar en les programades per a la pròxima temporada del Teatre de la Sarsuela també, on estarà la presència de les sopranos valencianes Maite Alberola i Amparo Navarro. Com abans vos he dit, per a la temporada que ve del Teatre de la Sarsuela me pareix molt pobra. Se repeteixen Los Gavilanes i La Verbena de la Paloma, la mateixa que se veurà al Palau de les Arts de València. Se presenta la producció del Barberillo de Lavapiés, que se va estrenar a Basilea, dirigida per l'alemà Christoph Loy. I esta sarsuela preciosa ja se va veure a 2019 en una producció que va obtindre un dels majors èxits d'este teatre durant el segle actual. No sé per què ara programen una producció distinta 7 anys després. I també s'estrenarà una nova producció de La Bruja. Bueno, també no, s'estrenarà una nova producció de La Bruja, de Ruperto Chapí, que la veritat tampoc m'he seduït molt, perquè dins d'este segle XXI ja la van programar i Chapí té coses tan bones com La Bruja que bé mereixen donar-les a conèixer al públic. Per tant, no vaig a dir que no sigui interessant la programació per a la majoria dels habituals d'este teatre, però crec que ja que tan sols se programen 6 produccions distintes per temporada, se deuria d'apostar per menys repeticions.

Segona part del grandiós, com tota l'obra, concertat final del segon acte de La Bruja en interpretació al Palau de les Arts a gener de 2007, amb Ana Maria Sánchez, Alberto Arrobal, Jorge de León, Sílvia Vázquez, Vicenç Esteve, Orquestra de la Comunitat Valenciana i direcció d'Enrique García Asensio. La Bruja és una de les sis obres programades per a la temporada que ve al Teatre de la Sarsuela, junt del Barberillo de Lavapiés i Los Gavilanes, que vos he comentat, hi hauran quatre sessions d'una obra barroca, Venus i Adonis, és a dir, la més guapa i el més guapo en la mitologia. I com a gran novetat, l'estreno d'una òpera espanyola que no sé per què no l'estrenen al Teatre Reial. Una òpera que crec serà un gran èxit. El seu títol, Las 13 Rosas Rojas, i se basa en la història de les 13 joves madrilenyes que van ser detengudes a l'acabar la guerra, tancades a la presó on es van maltratar a més no poder per a ser fusillades el 5 d'agost de 1939. A 2007 se va estrenar la pel·lícula Les 13 Rosas, que a les persones que tenim un mínim de sensibilitat ja ens va fer saltar les llàgrimes. I crec que en les 6 sessions programades d'esta òpera nova passarà més o menys el mateix, donada la crueltat que se va tindre amb aquestes 13 gales simplement per haver lluitat per la llibertat i la igualtat, inclòs la de les persones que després les van assassinar.

0: L'escena de l'inici de la correguda del segon acte del Gato Montés del mestre Penella, amb el repopular pas doble que té molta més música de la que coneixem per l'adaptació per a banda que se sol interpretar. L'hem escoltat per l'Orquestra de València, dirigida per Enrique García Asensio. Després de comentar molt de passada la temporada que ve al Teatre de la Sarsuela, tenim que recordar que l'actual presenta este dimecres l'última producció escènica, El Gato Montés, amb 15 sessions, sent l'última el dia 28. Després, dues setmanes de dansa i vacances. Com ja vos vaig dir ahir, la direcció escènica d'esta producció és de Christoph Loy, que d'esta forma segueix complint l'objectiu que se va marcar quan va fer 7 anys, o quan fa 7 anys va acollir per primera vegada a vore una sarsuela, la del Manojo de Rosas, i va quedar prendat. I aquest objectiu era el d'introduir-se al món de la lírica espanyola, i bé que ho està aconseguint. Hi ha una gran expectació per veure quin muntatge ha preparat per a esta història de torers i bandolers este director alemà, i sobretot com resol l'escena de la correguda on Rafael perd la vida. I per avui i per este cap de setmana, menys del racó de la sarsuela. El dissabte que ve, més. Cuideu-vos.
1: Vinga, vinga, vinga, vinga. S'ha fet gràcia a l'equip del programa el fet que hagis acabat avui amb El Gato Montés. Cada dia ens assemblem més a la televisió autonòmica que en mans dels que ara ens governen han tornat a programar corregudes de bous i programes sense xitxa ni cansala. Nosaltres cloguem el programa d'avui de la mateixa manera que l'hem obert i així tancarem el cercle. Ens acomiadem amb música del compositor Joan Baptista Cabanilles, interpretada pel professor Vicent Ros.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
1: Radio Pego, www.radiopego.com.

0: Escoltes Radio Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

volta miraràs com oblidar la distància, alçar-nos i esperar. De volta aquesta nit renaixerà una altra història, nosaltres l'escriurem.

0: mariposas.
1: 691-022-333. El nostre WhatsApp. Agenda'l.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.